0: me aburrí, bueno, me aburrí yo, y se aburrieron los, incluso los seguidores del Real Madrid en el partido en que ganó el Real Madrid al Inter de Milán 2-1.
1: ¿Cómo?
0: Y hoy me he divertido muchísimo, como todo el mundo que ama el fútbol se habrá divertido en el día de hoy. Madre ¿Qué te mía. Parece esa diferencia abismal de estilo de fútbol para ganar un partido?
2: I'm really happy that I only can speak about having fun. You know, it's for me it's like this. I'm the coach of Barça and I'm really happy.
3: Que ell està molt content pels aficionats del Barça i que s'ho passin bé veient el seu equip.
2: Games we did really good, so we scored a lot of goals,
3: but estan marcant molts gols.
2: Most important thing is that we are playing like a team, like
3: però que el més important és que juguin com un equip.
2: Also we control the game, we are dominant and this is fantastic to see.
3: Que quan controlen el partit, quan dominen el joc, és fantàstic.
2: That our supporters at the Culés are enjoying our game, and I think at the moment they are enjoying it.
3: Són les paraules de Hansi Flick en roda de premsa. Si diu alguna cosa més, la destaquem al que t'hi jugues, quan ha estat a punt de marcar el segon l'Atlético de Madrid a Anfield.
4: I era Julián, eh? Fuatada des de fora de l'àrea i sí, a poc a poc s'està entonant, està participant molt, l'assistència ha tingut molt de mèrit, també de mèrit de la estructura del Liverpool, i és un tros d'aturada, una bona gardela de Julián.
5: Brutal.
3: La rematada és espectacular,
4: molt bé, Alisson.
6: Des de fora de l'àrea,
7: que haurem de pagar,
3: Jordi,
7: haurem de pagar
4: 2-0 del PSG, ja.
7: Si està a aquest nivell, haurem de pagar
3: el segon, el PSG.
4: Doblet de Dembélé, 2-0, està guanyant.
3: Doblet de Dembélé,
4: ojo, Dembélé, empat a l'Sporting.
1: Ofereixo 100 milions i mig, va, 100 milions i mig.
3: Per qui? Per Dembélé?
1: Per Julián.
3: Vale.
1: 170.000.
3: Ara anem amb les dades del Fermín, d'escollir lo millor i lo pitjor del partit, també el millor futbolista, però Jordi et deia que veurem com acaba la temporada, però les sensacions en aquest inici són immillorables.
7: Jo crec que són immillorables, i el que és el millor, avui per exemple, aquesta dada de que Pedri se li hagi estalviat mitja hora, ho trobo fonamental. Que Pedri avui li hagi estalviat mitja hora, perquè Pedri fos, ens costa arribar a la Champions. Amb un Pedri platòric i amb un Rodri que l'acompanyi, de lloc tinent, es cursa la distància amb la Champions. Jo crec que aquest home s'ha ficat entre seia i seia aquesta qüestió de la competitivitat. I després, el Jofre, ho tinc clavat, va dir l'altre dia una cosa. Aquest any veurem a Hansi Flick amb la mirada més severa. I si, com diuen en castellà, hay que fruncir el ceño, se fruncirà. Perquè si surt alguna careta, alguna carona, que podria ser normal, algun jugador que no està massa conforme, etc., Hansi Flick s'ha d'imposar. Perquè per tenir 20 tios connectats, sí que has de portar una mica amb mà de ferro, I és el seu objectiu. Tots connectats, tots amb to i tots amb benzina.
3: Va, anem amb les dades del partit, les que ens aporta el Fermín.
8: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
4: Quatre partits dels 5 que porta el Barça aquesta temporada amb 5 gols. En total, 22. 3 partits seguits marcant 5 gols al Barça. Sabeu l'últim cop que això va succeir?
7: No.
4: Això va ser la temporada 16-17, en aquella concatenació de partits que va acabar amb la remuntada contra el Paris Saint-Germain 6-1. Aquell és l'últim precedent de 3 partits que el Barça ha encadenat amb almenys 5 gols. Rafinha avui doblet, ja porta 8 gols, 8 gols a 10 rematades a porteria. Compte això, Rafinha amb el Barça a la Champions 21 gols, avui empatat amb Neymar i Kluivert, amb el Barça a la Champions.
3: Kluivert, que estava a la lluita avui com a observador de UEFA.
4: Ha superat el Luis Enrique, que tenia 20 gols amb el Barça a la Champions, i Rafinha està a només 2 de Lewandowski, i després tindrà a tir a Luis Suárez, que enduia 25, i Rivaldo 25, i després ja està Nostro Senyor Messi amb 120. Bèstia. Això a gols a la Champions. És a dir, que aviat, i jo diria aquesta temporada, Rafinha pot acabar sent el segon màxim golejador del Barça a la Champions de la seva història.
3: Això és molt bèstia,
4: I això pot succeir aquesta temporada.
3: Va dient que si el Santi Jiménez...
9: No, que
4: pot succeir, home.
3: Home, li queden 2 gols.
4: Però és que pot jugar 11 partits de Champions, Rafinha.
7: Perdona, això ho has dit bé? 8 gols amb 10 rematades?
4: 8 gols de 10 rematades a porteria.
3: No hi ha un davanter més eficaç que Rafinha a Europa, ara mateix. Ni Haaland.
4: Lamine Yamal, 5 gols ja. 5 gols en els últims 3 partits.
6: Tu mateix, a
4: primer de falta en la seva carrera al primer equip. Avui, gol i 2 assistències. Avui, Lamine Yamal empata amb Xavi i Ferran amb gols com a màxim golejador, és a dir, com a golejador del Barça a la Champions, 12 gols, 12 per Lamine, 12 Xavi Hernández i 12 Ferran, 11 assistències de Lamine Yamal també en 34 partits.

0: de Champions, déu-n'hi-do l'impacte de Lamine Yamal a la Champions. Per posar alguna màcula, 16 partits consecutius del Barça rebent almenys un gol a Europa, que això s'arrossega des de la 24-25. Avui partit número 50 de Joan García amb el Barça, 45 gols rebuts, molta pèrdua avui de Cancelo 15, Olmo 13, Adeyemi 12. Això sí, veiem un Barça molt coral, 6 golejadors diferents ja, 9 assistents diferents, perquè Lamine no havia assistit fins a dia d'avui i avui n'ha fet dues. I per últim, Rodri. Des que ha arribat, només ha fallat 8 passades de 217 intentades.
1: Wow. Joder.
2: Wow. Gràcies, Fermín. Ha estat a punt d'empatar el Liverpool, una rematada de Virs, gran intervenció de Oblak. Ara vaig amb tu, Santi Jiménez, però abans, per alliberar el Bermu, que pugui anar desmuntant el camp, lo millor i lo pitjor, Bermu.
3: Vinga, va, anem-hi. Per què començo? Per què començo?
2: Sempre per lo millor, no?
3: Sempre per lo millor. Vinga, va, un partit de Champions a la èpica. Jo sóc molt fan de la pluja, m'encanta, i quan jugava a futbol em creixia, perquè a més a més jugava en gespa artificial, perquè quan jugava en camps de terra i la pilota era una micassa, ja si de cas, ja ens cagàvem una mica més.
2: Una micassa.
3: Però a sobre...
4: No estem perquè ens expliquis la teva vida.
5: Era un arma.
3: Ah, bueno, vale, però a sobre el 5-0, a sobre el 5-0 de Mourinho va ser en pluja. Per tant, sempre firmaré a favor de la pluja.
4: I la Champions contra l'Arsenal en pluja.
2: Sí, senyor.
3: Ah, efectivament. I la pitjor, doncs, que hem anat a dinar avui amb gent de la ràdio a una pizzeria i encara em torna la pizza carbonara. Encara la tinc... Encara la tinc a reflujo, diguéssim. Encara la tinc a mig baixar.
4: Faràs un estèreo.
6: Algun problema més intern que tinguis del teu dia a dia?
2: Demà l'U-Perú serà sobre...
4: Pizzas.
3: Demà l'U-Perú serà sobre capitans.
2: Sobre capitans.
4: Va.
2: Molt bé. Sobre capitans del Barça o en general?
5: Està molt ben triat.
3: No, Han Solo, capità Jack Sparrow.
5: El capità
3: Haddock.
2: Ah, vale.
3: Exacte.
2: Vale, doncs demà a partir de les 12 el que t'hi jugues i podreu escoltar l'U Perú del Bermúdez del Barça 5, Feyenoord 1. Gràcies, Bermú.
4: El capità Aranya.
2: I el capità Siam, espero que surti.
5: Home, el capità Siam.
3: Per exemple.
2: Wow. Sí. Santi, què? Parla tu, perquè jo no puc.
4: Ja et veig, estàs...
6: Està al límit, Santi. Ja no pot més.
4: L'eufòria.
2: Que li poden cridar els gols del Barça.
4: Doncs...
2: Tant de bo fos la festa.
5: La festa molt mala.
4: Com has dit?
5: No, que la festa molt mala.
4: Que la festa molt mala.
2: El problema és no sortir de festa, que llavors ja no estàs entrenant.
4: Pues estem a principis...
2: Molt millor.
4: Estem a principis de setembre, i si aquesta temporada segueix igual, et veig al...
2: No, però això és culpa dels aires acondicionats. Tranquil, que a l'octubre ja no passarà.
4: No, el canvi climàtic t'està matant. El cas és que el Barça, com va dir ahir Lamine Yamal, hi ha dues coses. S'està pagant les vacances de la seva vida i ja no suplica, exigeix. A mi em sembla que jo no sé si això...
2: Ja, és bona aquesta. No suplica, exigeix.
4: Sí, jo no sé si... Si això...
2: Aquesta l'apunto.
4: Si això... És el titular de la crònica de demà.
2: Ah, Llavors no te l'apuntis. Sí.
5: No, ja apunta-te-la, vai Santi Jiménez.
4: No cal, te la regalo. El cas és que el... Jo no sé quan durarà això, però fins ara està sent divertidíssim.
5: Està.
4: Perquè, a més, li sentia les dades ara al Fermín i deia... És que, si això acaba així, això és el Santos de Pelé.
6: Sí.
5: La Porta parlava de que vol guanyar tots els títols.
4: No, i tu també, però sí. És que jo intento...
5: Jo
4: intento parlar
5: de
4: amb gent seriosa. Sí. No amb tu.
5: Doncs amb mi no.
2: No, amb tu no. Mai.
4: Sí, però sí. El que si jo miro i veig el dia a dia... És que... I em sembla que hi ha una frase que va dir el Besa amb el Flay, és que els partits es fan curts. És allò, diu, ja s'acaben?
0: Passen moltes coses, sí.
5: Abans es feien llargs i ara es fan curts.
4: Home, hi havia dies que acabaves i et despertaves, però...
0: També et dic que una mica d'avorriment... Li provaria al Barça.
5: No.
0: Sí, perquè això implicaria menys risc.
2: Ja arribarà.
0: A favor d'avorrir-se una mica.
2: Calma, tot arriba.
4: A veure, tu vols que el Barça el dirigeixi Martin Scorsese, i a mi em mola Robert Rodríguez i rock and roll.
0: I primers plans, i dinàmic, i...
4: I Sam Peckinpah. Això és una pel·li de...
2: Oh, quin mite, Sam Peckinpah.
4: Això és una pel·li de tiros, de cagabot. Això és Comando. Això...
5: És Comando.
4: Segurament la millor pel·lícula de la història del cinema. Yeah. Però això és tremendo. És que... A més, passant facturetes. Vull dir... A Rafinha no l'han nominat a...
5: Un escàndol.
4: Jo no crec que sigui un escàndol, eh?
2: Home, però entre els 30 podria estar...
4: No, a mi em sembla...
5: Teoria sí que Rodríguez, és pels noms.
0: L'escàndol és...
5: Pedro González, i la gent no sap qui és aquest.
4: A mi escàndol em sembla que nominin a Cucurella o a Bocinha.
2: Això em sembla un escàndol.
4: Que no nominin a Rafinha no em sembla un escàndol.
5: O a Pedri.
2: Però el de Bocinha t'ho compro, però Cucurella ha sigut el millor atleta d'esquerra de la selecció campiona del món. Jo crec que
4: però si
2: tu
4: havies de triar jugadors, si havies de triar jugadors de la selecció espanyola, em surten 5 millors que Cucurella. Em surt Pedro Porro, va fer molt millor mundial que Cucurella.
2: 100%.
4: 100%. Però quasi Oyarzabal va fer quasi molt baixa. Millor, home, molt millor mundial que Cucurella.
5: Rodri.
4: Dani Olmo va fer molt millor mundial que Cucurella. O sigui, a Cucurella l'han posat perquè fa pàrquings a la ciutat esportiva.
5: Madridisme sociològic.
4: Sí. Ja està. O sigui, i no va res en contra Cucurella. Magnífic jugador. Honrado picapedrero del futbol. Però, vamos, per posar això ho posaves a Pedro Porro.
5: Totalment.
4: Ja. Però deixem el tema a part. A mi em sembla que hi ha unes reivindicacions, la de Rafinha, la de Pedri. Adeyemi marca un xitxarro que tothom deia, bueno, Adeyemi ve, no sabem de què serà, si és Barge, no. Ostres, li dones una titularitat i et fot un gol que no sap.
5: Lamine Yamal als 5 minuts de convertir-se en el capità més jove de la història del Barça, pam, de falta.
4: De falta, i Mica Mármol li paga un sopar per obrir-se la barrera.
2: Per això es va criar la Masia.
5: Per cert, us demano que reconsidereu als diaris una tradició que sembla que s'està perdent. Els pòsters. Jo demà...
4: Sí, si a l'as farem un pòster del...
5: No, però companys de, també del tema de l'esportiu. Hauries d'estar el pòster de la Mica Mármol. Que els nens, la canalla, s'ho pengen tots un paper en tota l'habitació.
2: Ara has de comprar la Jugón.
4: T'has equivocat.
2: Per cert, Santi.
4: Li dius a l'Ivan Sant Antonio.
5: Ivan Sant Antonio, postre de la Min.
2: Tens la IA de l'as o l'he d'anar a comprar?
4: Encara no m'ha arribat.
2: Surt avui, no?
4: Surt demà, crec. Bueno, demà.
2: Doncs era avui.
4: Demà. Però hauries d'anar a comprar perquè...
2: Però som del mateix grup, tio. Tu creus que he de comprar la IA de l'as cada any?
0: Carai, aquí no hi ha favoritismo.
2: Sempre, les tinc totes.
4: Aquest any no la compris, que te la guardo.
2: Gràcies, Santi. I la tinc reservada.
5: I una altra.
2: No, perquè és la guia de l'as.
0: Actualitzada.
2: A mi m'encanten, sí, perquè és l'única que està tot actualitzada, amb els fitxatges d'última hora.
5: Al dia.
2: I tens totes les dades, o sigui, és una passada.
0: I estèticament sol ser molt maca.
2: I a més, que si hi ha paper, que m'encanta.
5: Em surta molt.
2: En sèrio, sóc un gran fan de la guia de l'as, però clar...
4: És la millor.
2: La reservo i la compro, i a vegades penso, collons, però si és el diari, que és el mateix grup que el de l'acer, me la podrien donar.
5: Té pòster, la guia? Té pòster?
0: No, jo crec que no tindrà.
2: Informació dels equips de primera, té informació dels equips de segona, del futbol femení, de la Lliga de Campions, de l'Europa League... No, és brutal. La feinada que...
4: Tots els àrbitres,
2: tens tot.
5: Allà pots apuntar.
4: La classificació històrica de la Lliga.
2: Pensava que sortia avui i m'ha estranyat que el quiosque no m'ha avisat. Ah, deu ser perquè surt demà.
4: Te la puc passar en PDF, si vols.
2: No, però en paper.
4: En paper.
1: Ho volem en paper.
2: No,
1: de la mateixa forma que tu...
4: Quantes voleu?
2: De les dues maneres.
1: Com a mínim, parell o tres.
2: El Nil diu que també la vol.
5: Jo també la vull, i que surti la segona, també. Sí, el Nil on t'està, perquè sona allò...
2: Estava en Flick. Ha acabat ja la roda de premsa de Flick, no?
7: Ha acabat la roda de premsa de Hansi Flick. El més destacat, crec que hem escoltat, ha acabat dient que està encantat de ser l'entrenador d'aquest Barça, que és una situació fantàstica, molt i molt orgullós de la mentalitat que té, i ha repetit en diverses ocasions la importància d'aquests entrenaments, que per cert, un entrenament que demà no hi haurà. Hansi Flick acaba de donar festa a la plantilla. El Barça es tornarà a entrenar divendres a les 11 del matí per preparar el partit de diumenge, 4:45 al Ciutat de València.
4: Sí,
2: gràcies, Nil, que vagi bé.
5: T'han guanyat el
0: descans. Per cert, ha marcat Ferran. 3-0 guanya el Paris Saint-Germain a l'Slovan Bratislava. Gol de Ferran, assistència d'Embelé.
5: Hem rajat poc de Ferran.
2: Dos gols i una assistència. Correcte. I el tercer de Ferran.
0: Sí.
2: Pelé, eh?
4: Ojo,
2: eh? Bon inici de Ferran amb el PSG, amb els minuts que ha disputat, perquè ha jugat moltes vegades de suplent i està demostrant que potser tenia...
5: No m'ha agradat les coses que...
2: Més del que la gent es pensa.
4: Tres gols, ja. T'agrada, que Ferran marqui amb el PSG. Mira com riu.
2: És que s'ho mereix. Com riu, com riu.
4: Però si no passa res.
5: Ah, però va arrencant.
2: Gol del Liverpool.
5: Mira.
2: Soboslai.
0: L'empat. Doncs mira, empat al minut 40, Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1. Estava atacant més el Liverpool.
4: Canta els gols amb una alegria.
0: Gol, i sí, gol, i Santi, gol. Sobotlai!
4: El húngaro mágico magiar!
8: Más whisky, por favor.
2: Imagineu-vos que ho faig jo, ara, això.
0: Jo, és que a medida que va la noche, voy para arriba. O sea, ja us lo digo ja.
2: Però,
0: compte, assistència d'Araujo, estic veient. Mira.
2: Sisplau, expliquen l'assistència d'Araujo.
0: Mira, hi ha una jugada enrevessada dins de l'àrea. Apareix Araujo, que està jugant de lateral dret, i fa un toc d'esperó.
4: Una Araujinha.
0: Delicadíssim per Soboslai.
2: És Araujo o Ronaldinho?
0: No, és Araujo. Araujo Nazario. No sabeu lo que habéis perdido. No sabeu lo que habéis perdido.
2: Increïble, l'assistència d'Araujo.
8: No s'ho creu ni ell.
2: Va, molt ràpidament. El millor jugador del partit d'avui del Barça, Jordi.
1: El millor jugador del Barça avui ha sigut Lamin.
2: Lamin.
5: Lamin Yamal.
6: Lamin... Capità i golejador.
0: Lamin.
4: Que si, per no repetir, et diria Rafinha.
8: Rafinha,
4: perquè ell té una jugada en el que l'ha posseït Ronaldo Nazario de Lima.
2: Jo també voto Rafinha a palet.
9: Em quedo amb Rafinha, també.
2: Rafinha, ojo, que ja estem empatats. Tu no, 4-3. Víctor. Lamin, 5-3. Josep.
10: El nou capità, Lamin Yamal.
2: I qui més hi ha per allà que no us veig? Ja està? O hi ha algú més?
9: El Miquel, el realitzador.
2: Què diu el Miquel?
4: El realitzador no val.
2: Sí que val, i tant.
9: Diu, uf, difícil.
2: Vale.
4: Rafinha ha dit.
9: Diu que és de l'Espanyol.
8: Ah, bravo! Bravo!
2: Espanyol no podem votar el millor.
8: Però tu no puc passar filtre.
4: Ara ho entenc. I què té a veure que sigui per l'Espanyol amb que no pugui opinar de futbol?
0: Jo,
4: ja ho entenc.
8: És una malaltia com qualsevol altra.
2: Lamin Yamal, i ara saluda tu, si vols, el tio Faja, que ja està sortint del Camp Nou i arribant a casa.
5: Tio Faja, aquesta temporada...
2: Es tracta primer de saludar y después fot el rollo.
8: Hola.
11: ¿Os estáis tomando lo que hemos visto a cachondeíto o me
8: no, no, no, no,
0: no, no, no.
2: Sí.
8: Estamos calentos.
11: ¿Sois conscientes de lo que ha pasado esta noche en el Louvre?
5: A ver, que no esté ella, no ve.
8: Louvre.
11: Bueno, yo os avanzo que iros preparando para que en breve.
0: Vaya, qué pena, se ha ido.
11: Tenemos iglesia. La iglesia jesuita Los Gabrieles. Estamos ante un talento. ¿Hola?
8: Sí. Tira.
4: Prosigamos,
11: Estamos ante un talento que si hermanos. Se descuida, se planta el delantero centro del FC Barcelona con dos goles en cuestión de 5 minutos. No sé si ese gol entra, no sé si por estadísticas habría algún delantero centro con dos goles en cuestión de 5 minutos. No somos conscientes de lo que ha fichado Deco.
2: La iglesia jesuita de los Gabrieles.
1: Però escolta, sí que en el que t'hi jugues Barça, acabi de sortir, que hi pot haver una escissió dels jesuïtes amb una branca, que és els Gabrieles, això és extraordinari.
2: No,
1: això no podia aparèixer cap guió que
2: amen,
1: ningú podia preveure.
2: Amen, sembla, un això posava l'as a la propera crònica de Santi Jiménez.
4: Ja m'ho pensaré.
11: I luego una cosita, el hambre. El hambre que tienen esos muchachos.
1: Angry.
5: Y nosotros.
11: El hambre, si parece la sala de fiesta en La Paloma, eso. Eso es bárbaro.
1: Ay, quines queixalades.
5: Qué gran el tío Faja y todos los culés que avui, tot i la pluja...
11: Noche de fiesta y sobre todo...
1: Noche de fiesta.
11: Sobre todo, ponerme en valor a la hermandad que se ha puesto de agua hasta el mocho.
2: Sí, perquè avui s'havia de tenir molta fe en el Barça, entrant al Camp Nou amb el que ha plogut.
5: Tio Faja, t'ha calado todo?
0: Es un campo preparado para la lluvia, Javi.
11: Cristóbal, estoy viviendo un sueño, te echo mucho de menos, pero soy muy feliz de escucharos a dueto con el Heavy.
5: En breve
11: hacéis
5: vuelvo.
11: Una pareja el extraordinaria, cabrones.
4: La cuestión, humildad, perfil bajo y que...
5: Nada, Javi, que nos vamos a comprar los billetes a Madrid ya, que nos vamos al Metropolitano.
0: Mira,
5: a 5 de junio.
2: Venga, tío Faja, que vaya bien.
11: Yo el otro día ya celebré la Liga y en 15 días estoy celebrando la Champions.
5: Claro.
2: Muy luego bien. Ya veremos si se gana.
0: Así te va la vida.
5: Perfil bajo.
0: Venga, gracias.
2: Que vaya bien, tío Faja.
0: Muy bien. Cuídate mucho.
4: Siguiente llamada.
2: Venga. Llegim demà el diari.
4: Adéu, cariño.
5: Adéu,
2: Jordi Martí, ens escoltem demà el que t'hi jugues i abans ens veiem al bar.
1: Sí, senyor, tot et pot, tot això.
4: Gonzalo.
6: Sí, què?
4: No canvies mai.
6: Gràcies, igualment. I recuperat.
4: Espero que la nit em serveixi per recuperar.
6: I demà tens doblete o triplete una altra vegada.
4: Demà tens doblete.
6: Facturàs, et dona bé. Sí.
4: Bueno, ja, però vaya sou fix aquí.
6: Ah, bueno, sí,
4: guai,
6: no, guai. Ja, jo ja no entro ja en coses internes.
4: No tinc incentius. Ai, gràcies a tots per escoltar-nos.
5: Gràcies a tots.
4: Ara podreu escoltar la segona meitat del Liverpool-Atlético de Madrid, a la primera. Fermín, com deixem el resultat?
0: Mira, estan a punt d'acabar els partits a la primera meitat. Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, PSG 3, Slovan 0, amb doblet de Dembélé i un de Ferran, i Sporting de Club de Portugal 1, Galatasaray 1.
4: El partit que escoltareu a continuació, bàsicament, és la segona meitat del Liverpool Atlético de Madrid, que s'ha avançat amb un gol de Marcos Llorente, assistència de Julián Álvarez, ha empatat el Liverpool amb una assistència de Araujo.
5: Mireu billetes a Madrid ja, que nos vamos al Metropolitano. Mira, a
0: perfil baix.
5: 5 de junio.
4: Vinga, tio, baja, que vaya bien.
11: Yo el otro día ya celebré la Liga.
4: Jordi Martí, ens escoltem demà al que t'hi jugues i abans ens veiem al bar.
1: Sí, senyor, tot et pot, tot això.
4: Gonzalo.
6: Sí, què?
4: No canvies mai.
6: Gràcies, igualment. I recuperat.
4: Espero que la nit em serveixi per recuperar.
6: I demà tens doblete o triplete una altra vegada.
4: Demà tens doblete.
6: Facturàs, et dona bé. Sí.
4: Bueno, ja, però vaya sou fix aquí.
6: Ah, guai, guai, guai, guai. Ja, jo ja no entro ja en coses internes.
4: No tinc incentius. Ai, gràcies a tots per escoltar-nos.
5: Gràcies a tots.
4: Ara podreu escoltar la segona meitat del Liverpool-Atlético de Madrid, a la primera. Fermín, com deixem el resultat?
0: Mira, estan a punt d'acabar els partits a la primera meitat. Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1, Napoli 0, Arsenal 0, PSG 3, Slovan 0, amb doblet de Dembélé i un de Ferran, i Sporting de Club de Portugal 1, Galatasaray 1.
12: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
13: Que sí. Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme. Per divertir-me, per divertir-me.
0: En un moment, Ricky Rubio, el que t'hi jugues. També obrim la gàbia del Tigre Creixell per parlar del Barça Feyenoord, però abans...
14: Sí que... Flaqui! El madridismo está más desubicado que el que lanza un te quiero en una orgía, mientras sus voceros y chirigoteros en Twitter les dicen que su equipo es el quinto Beatle, una alcachofa de un medio de comunicación no prostituido al capo hace una encuesta a pie de campo donde el socio abonado lanza mugre a borbotones. No jugamos a nada. Mourinho, ¿a qué ha venido? Nos están estafando. Que vendan a Vini. Vini está gordo. No puedo seguir. Venga. Besitos.
12: One shot.
14: Al trabuco.
12: Tío Faja, gracias.
0: Això l'Ena ho fa gratis, no? Ho dic perquè, clar, enviar un comentari només rient...
15: Home, una mica...
0: Gratis o pagant, una de dues. Ahir, sí, és veritat, ens hauria de pagar. No fer-ho gratis, sinó pagar-ne.
15: Una de dues, sí.
0: Ahir a l'11, a Esport 3, amb el Xavi Valls, van emetre una enquesta al final del partit, als voltants del Bernabéu, on la gent es queixava molt del joc del Madrid i era molt pessimista aquesta temporada, eh?
16: Bueno, perquè entenc que veuen més del mateix i que s'han gastat molts calés i han fitxat a molts jugadors, però que el seu equip, és veritat que ahir tenia baixes, però que el pla de partit segueix sent el mateix dels darrers temps. I jo crec que també hi ha un efecte col·lateral amb el Barça. Crec que la gent del Madrid veu com juga el Barça i es pregunta per què els seus no poden fer una cosa més o menys similar.
0: Et va sorprendre el partit o no, a tu, Bruno?
15: Una mica. Realment esperava un Madrid que fos una mica més protagonista, que volgués una mica més la pilota, i es va deixar anar al partit des del principi. Va aprofitar un parell d'errades greus de l'Inter i la veritat és que em va sorprendre negativament el partit del Madrid.
0: Sí. Ara parlem del Barça Feyenoord d'aquesta tarda. També algun comentari del Liverpool Atlético de Madrid, que juga aquesta nit. Abans, com us dèiem...
17: El Madrid és que els tindria de caure la cara de vergonya.
0: Per què?
17: Estan aplaudint
18: amb un bon pare, el que juga per la dreta...
2: Mbappé.
18: L'Mbappé...
2: Bueno, juga pel mig. Bueno, que juga per la dreta és Diomant dels últims 10 minuts.
18: El francès. El francès se'ls ha estat pixant els tobillos durant 2 mesos per poder anar al Mundial, dient que estava lesionat i anant-se'n amb la Julai por ahí.
2: Què és la Julai?
18: La nòvia.
2: Julai?
18: Sí.
2: Què vol dir Julai?
18: Gitano, això. Gitano calé. Casos de papers?
2: Això també, gitano calé?
18: Ah, casos. Vull dir-te que s'està rient d'ells. Perquè
2: ja el xiulen,
18: un tio que ha estat 2 mesos en rient-se de vosaltres, si li tindríeu de tenir el peu al cap, home.
2: El peu al cap, pixar-vos els turmells... Són les expressions del Jaume Creixell. Podríem fer un diccionari.
18: No fotem, però
2: Creixell, català, Creixell. Oh, no, podries anar apuntant, Bermo,
19: sí,
2: expressions del Jaume Creixell?
19: Farem un Word.
2: Però no les típiques farem de si no tinc raó, me la tallo en faig monja, les que posen al bolígraf que regala a tot el món que es troba pel carrer.
16: Les que necessiten traducció.
2: Exacte, ja, perquè en té moltes, sí. I que no se'ns escapin.
18: Ja no tindràs temps de fer el diccionari i fer cap al mar abans.
16: No.
2: Abans d'anar amb Ricky Rubio, ets animal, tigre. Ens demana pas el Martí Juncà.
16: Sí,
2: perquè hi ha roda de premsa de Javi Hernández, jugador de l'Espanyol. Quina meravella de futbolista.
15: Sí, noi,
2: que ha rebut, fet el premi al millor futbolista jove d'aquest inici de temporada, no? Martí.
20: Y también en pretemporada, ¿no? Se habló mucho de tu compatibilidad con Calatrava, ¿no? Dos jugadores que sois media puntas, podéis jugar a pierna cambiada. ¿Cómo está siendo esta compatibilidad con él? De momento lo estáis jugando todo juntos.
21: Muy buena. La verdad que Cala es un jugadorazo también. Tiene muchísima calidad y la verdad que es muy fácil jugar con él. Bien, muy buena.
22: Xavi.
23: Hola.
16: ¡Epa!
2: Ep, ha sonat el mòbil.
16: Ha sonat el mòbil d'algú a la sala de premsa.
2: Ara, si pregunta el Martí, ens demaneu pas. Mentrestant, qui ho fa és la Sier Chaves, que està a Badalona, com us dèiem avui, Ricky Rubio, al que t'hi jugues. Sier, què tal, com estàs?
24: Què tal, sí que flaqui. Som aquí al Palau Olímpic de Badalona, amb un jugador molt especial, amb un gran jugador, que aquest any ha decidit continuar una temporada més a la penya. Ricky Rubio, què tal?
25: Hola.
24: Així que ja us escolta, sí que flaqui, el Ricky Rubio, al que t'hi jugues.
2: Ricky Rubio, què tal, bon dia.
25: Hola, què tal? Com anem?
2: Doncs bé, i tu? Com estàs? Com afrontes aquesta nova temporada en la penya?
25: Bé, amb il·lusió. La veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada... ojalà tan divertida com l'any passat.
2: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
25: Sí, bueno, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de 2 o 3 setmanes bueno, em van recargar les piles, vam posar tota una balança i va valer la pena, no? Llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
16: Entenc que pesarà tot, però què, a la balança què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que ha passat la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, per què no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
25: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva pues, és algú que... Ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algú que diu que no ho vius mai més. Mm. És algú que davant de... Bueno, ja deien de 20.000, no? Aquí, pues, 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algú com és el bàsquet i fer gaudir també la gent i és algo a tenir en compte.
24: Quan tu vas tornar a la penya, vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que has passat, què ha canviat més, el bàsquet o la teva forma de viure el bàsquet com a tal?
25: conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó. Pensava que tots els mecanismes que tenia, que eren, no en diria nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops, l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality. Hi ha coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi ha coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser, però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
16: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
25: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar, i puc fer que la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, bueno, en moments s'han de parar. S'han de parar per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
2: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
25: Sí, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè, bueno, econòmicament doncs, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut, com per exemple el Lapro o el Bugui Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i a veure a on arribem.
3: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
25: Sí, podem jugar d'1 i de 2 els dos i ens podem compaginar bastant. És una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo doncs, els primers anys aquí jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallet aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
16: Jo reconec que des de fora em frego les mans, amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Ricky i la Provitola.
25: Sí, disfrutarem. Hem de veure com encaixen totes les peces, no només aquesta, però sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
16: I a la penya aquest any què l'hem d'exigir? Què hem d'esperar?
25: Primer hem de veure quan estiguem tots, no? Perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algo que crec que és el nostre... la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix en nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupost molt elevats que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem, sempre és una competició que a mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que, bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida. Sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, als quarts de final, per exemple, d'ACB, poder guanyar al Baskonia.
3: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent.
25: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit o un títol en joc, però sí que és veritat pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no? Amb les finestres FIBA sobretot, portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, eh? No ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engrassar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem un, amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
16: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera, entenc que un cop superis l'etapa de la pista voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí. Et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
25: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta, poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però, bueno, és algo que ho afronto com si fos la última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat. Quan acabi la temporada valorarem realment si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no?, veia el documental del Pep Guardiola, sí. I deies que l'ambició s'ha acabat, no?, la passió. I és algo que tu ho sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
2: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
25: Moltes gràcies i espero que vosaltres també la disfruteu.
2: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a ser Catalunya? Tom Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Buen día, ¿cómo estás, Ike?
2: En la radio no se ve, pero lo explicamos, en el vídeo sí. Él, cuando tú le dices bien, ¿y usted qué tal?, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía ganas de lanzarte un guiño, ¿eh?
7: Sí, hombre, quiere decir, más allá de que esto puede ser un poco incómodo mediáticamente para mí, porque me da un poco de pudor, realmente tuvimos una época dura informativamente hablando y nunca nos habíamos reencontrado reportero-entrenador cubriendo el mismo equipo. No es ni la misma época, ni tengo el mismo rol, ni estoy en la misma emisora, pero yo agradezco, ¿no?, que él pues me pregunte cómo estoy y yo le digo que bien y le pregunto cómo está él. No, esto no da para mucho más. Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
9: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
7: Sí, ¿y la suya?
9: Todos bien, todos bien, todos correctos.
7: Me alegro mucho.
9: Okay.
2: Heu de saber que l'Anton Meana tampoc té xarxes. M'acordo que una vez me dijiste algo que me va fer molta gràcia. Digo, no, yo es que a mí, si alguien me quiere insultar, como no venga a la puerta de la radio y me llame gilipollas a la cara...
25: Tampoc donem idees.
2: Que sepa que no lo voy a ver.
25: Tampoc donem idees.
2: Que no lo voy a ver.
7: Sí, sí, vivo ajeno al ruido de las redes.
2: Me encantó
7: porque
2: esta reflexión.
7: Así no me afecta a mi trabajo.
2: O sea, o me vienen a insultar a la puerta de la radio o no hace falta que pierdan el tiempo.
7: Que prefiero que no lo hagan, pero que no me entero de los comentarios en redes. Dicho lo cual, yo creo que hay que normalizar que a Mourinho le sienten mal una serie de preguntas, pero que se le hagan. Es que hay un momento en el que yo creo que a veces con las redes se pretende que los periodistas no preguntemos lo que toca por miedo a cómo reacciona el protagonista. Y yo creo que si lo preguntas con respeto, le tienes que preguntar temas que son delicados para él, pero que forman parte del partido en sí.
2: L'Anton Meana va estar al Bernabéu ahir, el Madrid va guanyar 2-1 a l'Inter, es va xiular en diversos moments als jugadors, per exemple, quan van canviar Vinicius, també Mbappé. Sobre Vinicius va dir això, Mourinho.
10: No critico afición, no hablo de afición, hablo como entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primero que lo sabe y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos detrás de partidos.
2: Sobre el partido va a ser bastante autocrítico y va a decir que el mejor había estado Courtois.
10: Presume que podía acabar 5-6-1 para nosotros, podía acabar 6-6, partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta mucho más tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble, que en el partido de hoy quien decide el mejor jugador en campo pues estaba durmiendo, porque si no dan a Courtois mejor jugador en campo hoy, no va a ser mejor jugador en campo nunca.
1: De fet, el MVP oficial va ser Fede Valverde, que també va reconèixer que al Madrid l'havia salvat Courtois.
8: No me lo creo, la verdad. Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy no ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él.
1: Antón, tú estuviste en el campo. ¿Qué percibiste de la afición y qué te pareció el Madrid más allá de la victoria? Que al final guanya el primer partit de Champions contra un gran equip com l'Inter, que va regalar dos gols, però va demostrar que sap jugar a futbol.
11: Partiendo de la base de que creo que ya quedó claro el año pasado que con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler en el centro del campo no te da, que por mucho que lo repitas y que te pongas delante del espejo y lo digas, pues esto es lo que tiene el Madrid en el medio, no ha querido reforzarse y con esta gente no te da para jugar mejor al fútbol. Ayer tenía encima bajas, entonces con lo que tenías y menos no te da. Ayer decidió hacer un partido a los golpes y le salió bien. Creo que la estrategia ayer le funcionó, pero que cuando venga un centro del campo más potente y una delantera más eficaz, te puede costar un disgusto, como te lo hizo el Bayern, como te lo hacen equipos de ese nivel. Creo que el Madrid va a competir, pero que sigue teniendo un problema de fútbol. Y luego lo que está claro es que el Bernabéu a Vinicius no le pasa ni media. Le siguen cobrando facturas antiguas de lo que pasó con Xabi Alonso y eso no ha vuelto a cicatrizar. Hay un sector que le va a pitar, yo creo que permanentemente. No es mayoritario, pero sí es muy representativo. De hecho, es difícil que Vinicius en el Madrid de Mbappé vuelva a ser en el Madrid el Vinicius que ganó dos Champions, porque no va a tener ese rol, porque no tiene el apoyo del Bernabéu y porque, repito, Mbappé es la estrella de este equipo a ojos del club. Por tanto, yo le veo difícil arreglo, salvo que él recupere una versión super top y nos cae en la boca. Y luego lo de Mbappé, que también recibió silbidos en momentos puntuales, es que no ha terminado nunca de ganarse al Bernabéu. Es como un futbolista del Madrid al que le queda pendiente la asignatura de ganarse al Bernabéu. Los madridistas no le consideran todavía suyo al 100% y le ven por momentos un delantero del Kylian Mbappé Fútbol Club. Entonces, pues si el Madrid gana títulos, eso evidentemente cicatriza rápido, no es como lo de Vinicius, pero tiene que ganarlos. Y como no se ganan en septiembre, nos queda un rato para comprobar cómo es la evolución de la tercera temporada de Mbappé en el Madrid.
1: Es que vas donar una dada, Bruno, al larguero, que també l'hem comentat al bar, espectacular, que de tots els equips que van jugar ahir, el Madrid és l'únic que baixa menys d'un 40% la posició, sí, de pilota.
25: Això mateix. Van jugar AEK d'Atenes, les Glins, el Bruges contra l'Aston Villa, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis i Real Madrid Inter, 6 partits, 12 equips, i l'únic dels 12 que va tenir menys d'un 40% de possessió, amb dades oficials de la UEFA, va ser el Real Madrid.
1: Que, òbviament, la posició de pilota no diu només com ha jugat, però és un detall bastant important. I, clar, Anton, lo decía Antonio Romero en la retransmissió de Carrusel, ir al Bernabéu i ver com el rival és quien tiene la pelota, pues seguramente no gusta a la gente.
11: No gusta. Y es un tema que debe mejorar el Madrid porque se le pueden hacer difícil los partidos en su estadio. Porque la gente exige, es verdad, oye, cada vez es más caro ir al estadio, cada vez el nivel ha subido y la gente quiere ver fútbol. Y es que eso lo preguntaba Herráez en la previa, oye, ¿por qué Dembélé hace esto? ¿Por qué Rafinha hace esto? ¿Y por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Por qué no tenemos la pelota? ¿Por qué no presionan? Creo que es un no sé cómo decirlo, es un completo. Hay que tener la pelota, hay que dominar el juego, hay que ser protagonista, hay que presionar, hay que atacar, hay que defender, hay que marcar, hay que ser un equipo más completo. Y sí, yo creo que el Madrid, que está preocupado por ganar, se encuentra con un sector del estadio, le pide también ganar de una manera más apetecible. Y eso, pues, tiene que ir trabajándose con el paso de las semanas. Lleva poco tiempo Mourinho en esta segunda etapa, pero ayer el aviso que le dan al equipo es importante. Cuando mete el primer gol el Inter, su único gol en el partido, la pitada no es a Vinicius o Mbappé, es al entrenador y al planteamiento que se vio en el campo.
1: Antón Meana, un abrazo, te escuchamos en el larguero.
11: Un abrazo para vosotros, chao.
1: Ja ha arribat el Flaqui, sí, gràcies, senyor, per complir la paraula i portar els cafès. Has donat una dada al bar, també molt interessant, i que hi ha oients que la comenten al chat del Que t'hi jugues, sobre les errades dels porters quan juguen contra el Madrid.
16: Sí, la publicava i Opta a xarxes i cridava molt l'atenció. Diu que amb la d'ahir de Joan Martínez, porter de l'Inter, aquella errada que provoca el gol de Valverde, el Real Madrid s'ha beneficiat de 30 errades, 30 errades que han 30. Acabat en gol comeses pels porters de l'equip rival a la Champions des de la temporada 2007-2008. 30 errades de porters des de 2007-2008 han acabat en gol a favor del Madrid. És el doble que qualsevol altre equip. El següent és l'Arsenal, que se n'ha beneficiat en 15 ocasions. Però 30 errades de porters rivals l'han suposat pel Madrid, 30 gols a favor des de la temporada 2007-2008 en Champions. És tot un expedient X.
4: Però això és normal, no?
16: Normal.
4: Es decir, al final vosotros me pasáis el día preguntando qué pasa con los porteros de Europa cuando sí. pisan el
16: Santiago.
4: Muchos decís que es magia negra.
16: Alguna cosa rara.
4: Otros dicen que lo que impone es el estadio. Nada más lejos de la realidad, ¿ah, no? Renacuajo.
16: Doncs què és? Renacuajo.
4: Venga, hombre.
16: Escolti, en Renacuajo. Mira, un fotis,
4: despierta,
16: un
4: chico,
16: eh?
4: Despierta. Escolti, nosotros cuando jugamos contra un portero en Europa, lo que hacemos es una recalificación. Es decir, ellos llegan al Bernabéu con una sola función, la de portero, y cuando pisan el césped recalificamos esa zona y le damos otras funciones. Y ese portero pasa a valer para todo menos para portero. Es decir, lo que hemos hecho en los terrenos de Valdebebas, pero con personas, ahora también se puede. Todos los porteros como Karius, Donnarumma, son terrenos edificables ahora. ¿Vale? Su valor como portero baja, pero su valor general aumenta muchísimo, porque ahora encima del José Martínez, este portero, porterucho este de ayer, pobre
15: Josep,
4: chico.
15: Josep.
4: Bueno, Martínez, Valencia. El portero del Inter, se puede construir un chalet de 3 plantas encima suyo, en su cabeza. 3 plantas, ¿qué más tienes? Le hemos cambiado la función, este portero ya no valía. Pasa de valer 4 duros a más de 150 millones de euros como terreno edificable. ¿Qué quieres? ¿Montar un supermercado encima? ¿Un centro comercial encima de este portero, de la frente del portero este? Pues puedes montarlo. Puedes, mira, con la colaboración inestimable, evidentemente, del Ayuntamiento de Madrid, con quien
5: procura
4: de la mano.
5: Aquest gag l'has fet ser, eh?
4: ¿Por qué?
5: Perquè el trobo com molt, no? Rebuscat. És gag de les 6 del matí.
4: Bueno, hemos recalificado al portero. ¿Qué te voy a decir? Recalificar es constante. Es una cosa que a mí me gusta mucho hacer.
6: El kiosc del Marcos.
5: Hola, Marcos.
16: Hola, Marcos.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: ¿Qué se dice en el mundo del partido del Madrid?
19: Bueno, no me he ido al mundo hoy. No me he ido al mundo. ¿Ah? Me he quedado en Madrid.
5: Ah, eres morboso, ¿eh?
19: No. Me he quedado en Madrid. La mirada de la prensa de la capital, escuchando a Meana. Escuché ayer en directo ese hermoso reencuentro que tuvo con Mourinho. Y prueba superada, se lee en la portada del Marca. Victoria loca aparece en la primera página de las. El Madrid escapa de sí mismo y aguanta la victoria ante el Inter, precisa el diario El País. Recordando que el equipo de Mourinho se impone en un partido desconcertante, en el que lució poco juego tras ofrecer una función desorientada y desesperante. Un mal Madrid, un gran Courtois y 3 puntos entre pitos, escribe Rubén Cañizares en el diario ABC, donde recuerda que Vinicius fue el más señalado por la grada. Y además explica, por si no lo sabíais, que Mourinho no mentía. Ante el Inter no quería jugar y le bastaba con ganar. En el mundo del siglo XXI, el Madrid logra la victoria del descontrol y también se lee que el Bernabéu pasa del apoyo a Ceuta a los pitos a Vinicius y Mbappé. En La Razón se buscan las claves de lo que sucedió en el Estadio Blanco. Courtois, un problema de control y la grada. Y se indica, obviamente, que Vinicius necesita tiempo y el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
5: O sea, mayoritariamente la prensa es crítica, ¿eh?, en el Madrid.
19: Sí. Sí, sí, absolutamente crítica. Yo creo que es también crítica, evidentemente, porque si escuchas a Mourinho, acabamos de escuchar ese sonido también, donde indica que el mejor del Madrid no fue ni Mbappé, ni Vinicius, ni Ibrahim, ni Konaté, que por cierto jugó, ni... No, es que claro, dices que el Madrid ha fichado defensas para reforzar la defensa y ayer si se encuentra con
5: Manuel
19: un equipo...
5: Manuel Hausen, eso sí.
19: Sí,
5: molt
19: Hausen,
5: partida,
19: sí.
5: Hausen.
19: Sí. Para mí el único que jugó bien. Porque ni
5: Brahim va a tener momentos también.
19: Sí, exactamente, pero ni tan siquiera Cucurella, que también sufrió. Por eso se indica que Vinicius necesita tiempo y que el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
4: Es que fichan muchos porque así me pensaba que podrían jugar más.
16: Claro.
4: Y pones a más gente.
19: Tercer. Sí, pero servidor de fichar al bueno.
5: Gracias, Marcos.
19: Hasta luego.
5: El Betis va guanyar al camp del Lille 2-3 després del partit. Bartra, que va fer 2 gols, gran protagonista Marc Bartra, va parlar sobre la jugada del penal que va fallar Mbappé al partit de Lliga on el Betis va guanyar 1-0 al Madrid, i va dir això:
22: que es bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no la había pisado, calculé los tiempos perfectos. puse el pie en el límite. No, yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando, lo tengo clarísimo. Lo tenía en mente, lo tenía trabajado y sabía que por mí no era.
1: El CTA va dir que la jugada estava ben peritada.
16: Sí, però vaja.
4: O sea que és un robo, no?
16: Exacte, això no va dir, el relat no canviarà.
4: No, se están robando de nuevo.
16: El relat no canviarà. No, però ja està ben tirat, això. Si és que al final el CTA t'ha dit que està ben xiulada, però en el relat del Madrid quedarà que va ser un robatori.
1: Una 35, que t'hi jugues a Catalunya, Frenkie, ara t'hauràs de protegir. Ho he dit bé, perquè no em diguis així. Ara t'hauràs de protegir, perquè ja està per aquí l'Òscar Nin, i ens porta mandanga de la bona. Música del Feyenoord y de Rotterdam.
0: De la prensa tengo que proteger yo siempre, porque siempre estamos igual. Ya sé de qué va. Pero hay que proteger también de la humedad. Porque claro, es que la prensa vais diciendo proteger, pero es que no contáis con el número uno en temas de humedad. Y esto es muy de enfadar, porque yo me enfado porque...
16: Pero te enfadas siempre, estás hablando una cosa
0: porque la prensa
16: ara,
0: no habláis de lo que tenéis que hablar. Murprotec, número uno en antihumedad.
1: Murprotec.
0: Claro, en diagnostic, te hacen el mejor diagnóstico posible, son los mejores expertos. Quan, es que no entiendo por qué no hablan más de esto.
1: Gros,
0: tienes que hablar mucho más de esto.
1: Oscar Nin, ¿cómo estás?
12: Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí.
1: Avui, a veure, música tecno de Rotterdam?
12: Avui no podem pujar del carrer Casp a Rotterdam, però avui portem una mica d'aquesta electrònica de ball, que els Països Baixos, i concretament Rotterdam, és un conclave de la música electrònica de ball.
1: Molt interessant. Sí. Albert Llimós, abans hem explicat que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha anunciat que obre expedient per falta molt greu o greu als policies que van pegar a un menor d'edat aficionat del Barça. Tenim el moment en què ho ha explicat, no?
13: Sí, en un intercanvi amb la diputada de Junts, Marta Madrenas, un triple intercanvi, explica Grande Marlaska el que ha passat, o el que consideren que ha passat, en aquesta agressió a aquest jove, a aquest menor aficionat del Barça, les declaracions del ministre al Congrés aquest matí.
14: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un Estado de Derecho.
13: Diu senyera, sí, noi. El noi portava una estelada. He preguntat ràpidament a l'equip de Marlaska de dir, és un lapsus? Ha dit senyera voluntàriament per intentar... No, volia referir-se a estelada. Per tant, la que és legítima és l'estelada.
1: Val.
13: És un lapsus del ministre.
1: I ella explica clarament que l'actuació policial és reprovable.
13: Sí, sí.
1: I ara falta determinar... Si és falta greu o molt greu.
13: I quin tipus de conseqüències hi ha per a aquests agents que van agredir aquest menor aficionat del Barça. En canvi, el que sí que s'ha referit en diferents termes, Grande Marlaska, és sobre la suposada agressió, en aquest cas, a un aficionat escapulat de l'Europa aquest passat cap de setmana, aquest diumenge, al Corcón, també per part de membres de la Policia Nacional. En la mateixa línia, Marlaska, del que deia el delegat del govern aquí a Catalunya, Carlos Prieto, que deia que tenia informació diferent al comunicat de l'Europa, que denunciava unes agressions tant físiques com també verbals contra aquest aficionat de l'Europa, doncs Marlaska, en la mateixa línia, no té la mateixa informació del cas d'ells respecte, per exemple, el que va passar al Corcón.
14: En Alcorcón habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
13: La gran diferència, recordem-ho, els vídeos, la part gràfica, en el cas del Barça i d'Elx hi havia desenes de vídeos que il·lustraven bé el que havia passat, en el cas de l'Alcorcón Europa i aquesta agressió, o suposada agressió a l'escapulat, a l'aficionat de l'Europa, no hi ha cap vídeo perquè, diuen els testimonis, que n'hi havia uns quants que havia recollit l'Europa, doncs es van endur aquest noi i les agressions haurien estat fora de la graderia i ningú les podria haver ni vist ni gravat.
1: Gràcies, Albert Llimós. Estem pendents d'acabar la roda de premsa de Javi Hernández. Hem escoltat la primera pregunta. Martí Junca, ha dit alguna cosa més, el jugador de l'Espanyol, millor futbolista jove d'aquest inici de temporada?
17: Bon dia, sí que doncs sí, perquè l'Espanyol aquest cap de setmana s'enfronta a l'Osasuna a Pamplona. Recordem, ho fa en un context potser una mica similar al de l'any passat. L'Espanyol l'any passat arribava havent de certificar la permanència al Sadar. Aquest cop ho fa havent perdut 3 partits consecutius, però Javi Hernández diu que el d'aquest any és un context diferent, que no cal tenir por de tornar a encadenar una ratxa negativa.
3: Bueno, no, nosotros nos enfocamos en cada partido, en ganar cada partido y eso, yo creo que es muy pronto para calificarlo así, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo con las cosas claras y ir a ganar cada partido. El vestuario está bien, está muy unido, vamos partido a partido y ya te digo, no sentimos presión.
17: L'Espanyol, que ara mateix és 12, l'Osasuna és 8è i, com he dit, s'enfronten dissabte a 4:15 al Sadar, a Pamplona.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
18: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
6: Arroba que t'hi jugues.
5: Us recordo que teniu la porra del partit a Instagram. Resultat i primer golejador podeu aconseguir... Una samarreta, soldats de Hansi Flick, com la que estic ensenyant al live del Que t'hi jugues.
16: Molt xula.
5: Si no la podeu veure, és de color blau, les lletres són vermelles, soldats de Hansi Flick amb l'escut Futbol Club Barcelona. Pot ser vostre si encerteu la porra del partit d'avui amb el primer golejador. A les 6 de la tarda comencem el Que t'hi jugues Barça, a les 6:30 comença el carrusel, el partit Barça-Feyenoord és a les 6:45 i demà obrirem el bar a les 11 del matí, hora catalana. Núria.
20: Sí que recordem que al YouTube del Que t'hi jugues tenim una enquesta, qui arribarà més lluny a la Champions, i la gent ho té claríssim, 91% al Barça i un 9% al Real Madrid. I sí que, Flaqui, sabeu qui s'ha fet ara últimament TikToker?
16: Qui?
20: Gerard Piqué. Uh-huh. Està penjant molts vídeos i mira, ahir, justament el dia que van sortir les nominacions a la Pilota d'Or, va penjar un vídeo, des d'aquí li recomanem que els faci més curts, perquè clar, 4 minuts a TikTok la gent no el consumirà, per tant, Gerard Piqué, que ens escoltes, fes-los més curts.
5: Aviam si t'està escoltant i et fitxarà.
20: Bueno.
5: I crearàs un problema a la cadena
20: Ser. No,
16: bueno,
20: no
16: diu bueno, diu bueno.
20: Bueno, a veure, depèn de les condicions que hi hagi sobre la taula, no? Dit això, sí que, mira, he fet un petit abstracte dels moments més interessants de Gerard Piqué analitzant els nominats a la Pilota d'Or.
21: Lista para el Balón de Oro, Pau Cubarsí. Si no fuera defensa central, uno de los favoritos. El tema es que ya sabemos que sin defensa es mucho más complicado. Top 5. Harry Kane, uno de los favoritos, puede ganarlo. Lamine Yamal, campeón del mundo, uno de los favoritos con Harry Kane. Kylian Mbappé, gran mundial, jugador de mundiales. No creo que esté para ganarlo, pero sí para estar en el top 5. Leo, creo que merece estar entre el top 5. Es un mundial que nadie esperaba, a la edad tiene que estar ahí arriba. Rodri, otro de los favoritos, es cierto que, bueno, que
5: ja, però durante el año
21: ha estado con la lesión.
20: Espera, espera. Bueno, ja, sí, t'he triat els bons, clar, ell analitza els 30, eh?
21: Estarà con Kane i con Lamine. Vini, para mí, tenemos que diferenciar lo que es la persona con el jugador, creo que es un grandísimo jugador.
7: Quédate, gilipulla.
21: Con el Brasil, como en Brasil, jugador muy, muy importante.
20: Bàsicament, sí, 10. Que per ells, favorits, Harry Kane i Lamine Yamal. A Gerard Piqué són els que més li agraden per
5: la pilota. A tu, Vini,
20: no
5: t'agrada això, eh?
23: No me gusta a mí. Que
20: però
23: diga,
20: si te ha dicho que eres bueno.
23: Que te separa a la tista de la persona. La persona es muy buena. Es muy bueno, madre mía.
20: I sí que, ja sabeu que aquesta setmana Mourinho ha tornat a repetir el seu famós porqué,
16: sí.
20: I un altre exjugador del Barça, en aquest cas Pinto, també va penjar un vídeo a TikTok perquè ell té una cançó relacionada amb el porqué de Mourinho.
24: Ah. Esto fue en el 2011.
26: Mi incapacidad para responder porqué. Porqué. No sé si son muy simpáticos. Porqué.
24: Esto fue en el 2026.
26: ¿Por qué motivo? ¿Por qué no ha llamado el árbitro? ¿Por qué? Y me gustaría que me respondieran.
20: La niña te rompió. Aquesta és la cançó, eh?
5: Quan Pinto parla, és Víctor Pazzi andalús. Però clar, és que és clavat. És Víctor Pazzi andalús.
7: Estàs d'acord, Òscar Nin?
12: Bueno, sí, estic d'acord, estic d'acord.
5: I t'agrada la cançó de Pinto com a expert en música?
12: Ah, no. No, no, home, encara tenim...
7: Criteri.
12: Molt poc, molt poquet i molt, molt underground, però encara tenim una miqueta de criteri. Escolta, he vingut amb el Talbot Horizon.
16: Sí.
12: I he portat unes cintes avui perquè farem aquesta recorregut sonor. No podem pujar a Rotterdam, que
16: era
12: és
16: una mica lluny.
12: Sí, la ciutat de l'equip que ens visita avui. Però va, pugem al Talbot Horizon i fotem una d'allò. No sé si sabeu que Rotterdam és una de les ciutats europees i del món.
5: Ho fem bé i tirem la sintonia de la secció.
12: Home, va ser que sí.
6: El futbol sona música amb Òscar Nin.
5: I vigila,
12: sí,
5: per a que no ens enganyis,
12: sí,
5: Hem demanat el comodí d'un periodista, diria jo llegenda del periodisme,
4: ojo,
5: que està a Barcelona, sí, però que coneix molt bé, òbviament, el seu país, que sí, són, és Holanda, els Països Baixos,
4: sí,
5: i que, a part d'agradar-li el futbol, li agrada la cultura en general. Edwin Winkels, què tal, com estàs?
2: Home, per favor. Gràcies, perdó, gràcies pel piropo, però els llegendes estan morts.
5: No estic d'acord. Crec que les llegendes s'han de convertir en llegenda quan estan vives, quan no toquen, quan estan
4: mortes. Mira el pobre Gaudí, que va haver de matar-lo.
5: T'envia.
12: Doncs escolta, Rotterdam, no sé si sabeu, és una de les capitals del món, a Europa, que és un conclau de la música electrònica de ball.
5: Espera un moment, Edwin, estàs d'acord? És veritat, l'Òscar Nin no ens enganya.
2: No tinc massa de música, però jo he viscut de música de Rotterdam. He viscut fa 40 anys allà, uns sí, anys, i sí, ja era un lloc on, amb clubs molt... en aquella època eren molt alternatius i tot això.
12: Perfecte. Sí, és això. També és molt coneguda a Rotterdam per... Això no sé si sabeu el que és una rave. Són aquestes festes de música electrònica que es fan en naus industrials...
5: Una rave, no?
4: Va començar a Rotterdam?
12: Una, no, bueno, van començar als Països Baixos.

0: industrials...
1: Una rave, no? Una
2: va
1: rave,
2: començar una a Rotterdam?
0: Una, no, bueno, van començar els Països Baixos.
1: Ah, sí?
0: Però ben bé a Rotterdam...
1: Les rades van començar als Països Baixos?
0: A tres o quatre punts també d'Europa. Berlín va ser una d'aquests puestos.
2: Llinars però, del Vallès.
0: Llinars del Vallès també. Hospitalet, detrás de Cornellà, etc. I tot això. Però, escolta, allà també hi ha una masia de molts artistes coneguts arreu del món. Si us sembla, comencem amb aquest... començo a posar cintes al Talbot Horizon. Jo crec que aquest és el grup més conegut internacionalment de lo modern contemporani, de Rotterdam, que sonen així i ara els presentarem.

0: Això ve d'allà?
1: Això ve de Rotterdam. De Rotterdam. Això està sonant als Venga Boys.
2: Sí.
1: Aquest mitiquíssima banda matxembrat entre dones, homes, algun poni també per allà hi havia, que són especialistes en un so que es diu Eurodance. Què és l'Eurodance? És pop electrònic ballable amb una mica de petardeo. Els Venga Boys han venut milions i continuen venent, fent molts clics a Spotify amb aquest tipus de cançons. Està sonant We Like to Party, però ara posarem un altre que és... És que amb això m'agrada. Jo sóc molt especialista en posar-me al Talbot Horizon i m'agrada molt anar a Martorell a tomar-me el primer catxarro
0: sí,
1: i que soni això de fons, el bum bum bum.

0: aquesta, eh? Aquesta també ve de Rotterdam?
1: Aquesta ve de Rotterdam i aquesta, amics, he vist ara el Lluís aquí, sí, que m'està mirant amb ulls de Bacardí, sí, pinya, eh?
2: Sí, sí, una miqueta. Com el coneixes, com el coneixes.
1: Amb aquest bum-bum.
0: En sèrio, estic flipant, sí, que vinguin, sí, aquestes de Rotterdam. Són superconegudes.
1: Són superconegudes. Rematem, i ara flipareu, perquè aquesta també va ser un número 1, amb el Up and Down, també, dels Venga Boys, que sonava així.

0: Estàs fent la banda sonora de la prèvia al que t'hi jugues avui.
1: Sí, absolutament. És que ja estem fent la prèvia. Bueno, és
0: pel qual, Anna Palet, si ens estàs escoltant a la ràdio ara mateix, que segur que sí, agafa la llista de l'Òscar Nin, que avui sonaran totes a la prèvia del que t'hi jugues avui.
1: Agafeu tot el que vulgueu. Ja, és que aquesta hora, aquesta música, jo, és, bueno, Bacardí Pinya, Cuatro Pinya...
2: Sí, però a diferència, anem a Rotterdam, primera parada amb Martorell, eh?
1: A Martorell, el primer cacharro, i ja posem tercera, i aquesta no és tan coneguda, però és la meva favorita dels Venga Boys. L'escoltem i ara parlem d'aquesta cançó perquè, amics, ojo amb el tema, perquè es diu Parada de Tetes.

0: l'aire, però aquí l'important és
1: per ballar.
0: Que es mogui la parada de...
1: Aguanta un moment, perquè ara continuarem amb més cançons que venen de Rotterdam. T'ho juro que no sabia que aquestes venien d'allà i que era, diguem-ne, l'origen de la música techno.
0: Correcte.
1: I venia d'allà la festa rave, que s'ha exportat a tota Europa. Però hem trucat a l'Edwin Winkels, òbviament no perquè balli amb nosaltres a la ràdio el que t'hi jugues, sinó perquè ahir vas estar a la roda de premsa, avui estaràs al partit. Viatjaran 3.000 aficionats del Feyenoord, Edwin, i a la reunió de redacció ens preguntàvem com són, perquè n'hi ha 300 radicals i tenen fama de ser una afició complicada. Pues
2: sí.
1: És així?
2: Pues sí, tenen fama. I fama justificada, perquè han, a vegades més, a vegades menys, però han causat problemes, també sortides a l'estranger. El més famós cas del Feyenoord que jo recordo, un partit a Roma, i uns tios van destruir un dels fonts monumentals que hi havia a Roma, en no sé quina piazza era, la Piazza Espanya, crec. Sí. I

0: Han sigut sancionats moltes vegades sense jugar sense públic, etc. O sigui que no són els més... Tenen fama, sí, no tots, eh? O sigui, és sempre un petit grup, però els hooligans, diguem, són famosos.
1: Perquè el Feyenoord és un històric dels Països Baixos. L'altre dia vam parlar amb un jugador, Javi López, que ens deia que l'objectiu és guanyar la Eredivisie, la Lliga Holandesa, i passar de ronda a la Champions. El veus capaç de competir al Barça o no?
0: Buah, tal com van els dos, a veure, la diferència de qualitat és molt gran. El Barça, a més, com està jugant, i, no, 5 gols per partit i tot això, Feyenoord és molt, molt, molt menor. Sempre és futbol, no saps el que pot passar, però en teoria, no tenen cap opció. O sigui, ells ja han cridat d'alegria quan van conèixer el sorteig, perquè volien jugar contra el Barça, encara que no guanyar, però jugar aquí al Camp Nou i tot, els agrada a tots, i ja pensaran en propers partits per guanyar els punts necessaris per passar ronda.
1: Edwin, una curiositat abans de tancar. Com a holandès, t'agrada que Xavi sigui el seleccionador? Agrada ja que Xavi sigui el nou seleccionador dels Països Baixos?
2: You like?
0: Sí, el primer es va costar, perquè fa tants anys que no havia un estranger que era seleccionador d'Holanda, pensaven, has de conèixer molt bé la cultura holandesa i tot això. Bueno, Xavi coneix a Cruyff i Van Gaal, a Koeman i tots, o sigui, una mica de cultura ho coneix, i jo crec que l'estan observant acceptant, i a mi em fa molta gràcia que abans els holandesos, una mica prepotents que hem sigut sempre, venien aquí a ensenyar a jugar a futbol, no? Des de Cruyff a Van Gaal, i ara, com a Holanda, hem perdut el bon gust al futbol ofensiu i tot això, es fitxa Mitchell del Girona per fer-lo jugar bé, i Holanda la selecció a Xavi. A mi em sembla perfecte, això és un és una altra manera d'invadir els Països Baixos que en la guerra de fa 3 segles.
1: Edwin, ens veiem al Camp Nou, gràcies.
2: Danke bell, Danke bell per les paraules. Danke bell.
0: Gràcies, molt gust.
1: Agradat, Xavi.
2: Home, sí,
1: això, Edwin Winkels, és un referent.
2: Gue de Morgan, Edwin. Nada, danke bell.
1: Per cert, ens envia un missatge el Carles Couso, company de Girona, que quan el Feyenoord va jugar a Montilivi, els aficionats la van liar bastant, fins al punt que van llançar gots contra l'afició del Girona. Un dels gots va impactar al cap d'un nen que estava veient el partit, i des de llavors van posar xarxes a la zona de l'afició rival.
2: Pensava que deies a la porteria i pensava, home, sí, ja potser les podria haver posat abans.
1: Lo important és que la gent s'ho passi bé, i per això ens poses la música, Òscar.
3: Escolta, anem amb un altre DJ i productor que, atenció, és la mà dreta de David Guetta en tasques de producció, i que, a més, aquest estiu està punxant amb ell a la residència que té David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Els dilluns té una festa a Ushuaia que es diu Fuck Me, I'm Famous. Oliver Heldens, que és de Rotterdam i és un dels DJs.
1: O sigui, la mà dreta de David Guetta és de Rotterdam.
3: És de Rotterdam, i aquest, i el que ve després, jo els he vist amb aquests ullets, amb samarretes del Feyenoord. Escoltem aquest tema, que tu, que ets una mica jevirulillo, així, és una mica de ir con camiseta de bus i leño i fer així, segurament et sonarà d'algú. Atenció!

0: Oliver i suelta el bombito.
1: Però pregunta,
0: sí?
1: La original és seva?
0: No. Ah, aquesta és una...
2: Espera, espera, que puja.
3: Vamos.
0: Ei, què passa? Estàs sola? No estàs sola, estàs con Oscar Mina i la cadena Ser, amiga. Atenció, esta és una Oliver Heldens, recordem, a Residència Eivissa amb el David Guetta. Mira, aquest que sona ara és un tipus que quan jo treballava al Sonar fa molts anys, vaig treballar...
2: Tu vas treballar al Sonar?
0: Vaig treballar al Sonar durant 12 anys i aquest senyor el vam portar dos cops. És un dels tios que fot un tecno una mica raret dels Països Baixos, fot una cosa que a Madrid diuen zapatilla, que és sona que trona, i és una miqueta, una mica hardcore. Així sona el Speedy G amb aquest tema Pullover des de Rotterdam.

0: aquesta matraca.
1: M'encanta que els oients comentin la teva secció. Sí? Carnin, diu el Marcos, primer catxarro a Martorell és quan anaves a Florida 135 des de Barcelona. Clar, un clàssic.
0: Ara, clar. Parada i fonda, el primer catxarro, digues que sí, amic. Escolta, pues, per què no rematem amb una cosa? No sé si sabeu.
1: Aquest també és Oliver Heldens, eh?
0: Sí, aquest és...
1: Que
0: no, va... aquest és Speedy G. Ah, aquest vale, és Tecno Underground, que el vam portar al Sonar, tal. És un tio dins
1: aquest,
0: de l'Underground.
1: Aquest,
0: Speedy G.
1: Aquest també anava amb la samarreta del Feyenoord.
0: Aquest també l'he vist jo al Sonar, amb la samarreta...
1: Al Sonar?
0: Amb la samarreta del Feyenoord, i també el vam tindre que acollir de terra, perquè aquesta gent venen amb molta set, sempre a Catalunya, venen amb molta set i d'allò.
1: O sigui, Ramat... Speedy G i Oliver Heldens, que és la mà dreta de David Guetta,
0: correcte,
1: són del Feyenoord fins al punt que a vegades punxen en la samarreta del Feyenoord.
0: Ah, de vegades sí, i ho podeu comprovar a Instagram, que hi ha fotos penjades d'elles. Em deixes rematar amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que és el primer cop que això sona a una ràdio espanyola.
1: És una responsabilitat molt gran, sí, perquè tancarem el Que t'hi jugues amb aquesta cançó.
0: Pensava que anaves a dir, tancarem la ràdio amb aquesta cançó. Bueno, no, esperem que no, amics. El Rotterdam Terror Cops són una banda pionera en el hardcore electro i Gaber.
2: Ja,
0: atenció, Rotterdam Terror Corps.
2: Ja veuràs tu.
0: Atenció, perquè aquí es barreja.
1: Ens hem de posar a saltar o no?
2: El cadàver del terror de Rotterdam.
1: A veure, espera. Vull dir... Si ens esteu escoltant, sí, i aneu conduint, pareu el cotxe.
0: Pareu el taró, perquè això és una
1: si
0: barreja.
1: Si esteu fent el dinar, pareu.
0: Pareu. Para la cinta. Para la cinta, perquè aquí barregem sorolls de parella de dentista amb bombo maquinero brutal. I això... és, ja, això, jo ara mateix agafaria el Talbot Horizon i el posaria a dos rodes com Benzema sortia de la ciutat esportiva i mentre sona el Rotterdam Terror Corps. Endavant amb la matraca.
3: Són sons d'error de Windows.
0: Sí, sí, sí. Doncs
1: això ve de Rotterdam, eh?
0: A Rotterdam som especialistes en això. Porten des del finals dels 80 fent aquest tipus de música, que és aquella gent que va amb la bomber, con el peinado de cenicero, sí. I porta així, i tenen generalment la barbilla molt cap a dalt quan es dirigeixen a tu. Però bona gent.
1: La cançó com es diu?
0: No me'n recordo, perquè deu ser algo així com Terror en Rotterdam. No sé, és gent una mica particular, aquesta gent, eh? Se'ls ha de donar a dinar a part.
1: Doncs amb aquesta cançó, tanquem el
2: això,
1: Que t'hi jugues.
2: Això és quan estaves jugant a
1: l'allà,
0: no? Això jo que ho veia.
1: Sí, puja.
0: Vamos, recordem. Sorolls de dentista i bombo a matraca. Vamos.
3: Quan jugaves al PC futbol i se't penjava l'ordinador?
0: Correcte. Sí. El primer catxarro en Martorell.
1: Ai, ja s'ha calmat. Espera, que ara hi tornarà.
0: Vamos, Lluís, que no falte de nada ni pa mí ni pa los míos.
1: Vinga, i ara no parleu, que si algú vol ballar, molestem.
0: Puja. Vamos.
4: Què t'hi jugues?
0: Què t'hi jugues? Quina matraqueta, amigues?
1: Hem canviat balena per això.
2: Sí? Bueno, tots són estils.
1: Hardcore de Rotterdam.
2: Tots són estils. És el que porta a Rotterdam, tu.
1: Gràcies per escoltar-nos.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?

0: Yo, Manuel Burke, la voy a descubrir.
1: Cada semana nuestros invitados nos cuentan las suyas en...
0: ¿Qué es lo que te pasa?
1: Cuéntame. Me pasa una cosa.
2: No hay problema.
1: Un programa de humor para entender y normalizar aquellas neuras que nos hacen diferentes.
0: Estoy curado ya.
3: ¿Y entonces para qué vienes?
0: Porque tú me has invitado.
1: Ya disponible en nuestra app, en cadenaser.com y resto de plataformas. Cadena Ser.
4: Por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
5: Bon dia. Les morts per suïcidi cauen a Catalunya un 17% respecte al 2022. És el tercer any que això passa. De fet, el 2025 se'n van registrar 556. El perfil és un home major de 85 anys. Ara hi entrem, però abans, tres imprescindibles.
6: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
5: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència?
7: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous. Tenim paciència per tres avaries actives. A hores d'ara tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura d'Alella, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. També talla un carril, aquest vehicle variat, a la B20, que en sentit sud doncs deixa un quilòmetre i mig de retencions. La tercera avaria ha estat fa uns minuts a la AP7, a l'altura de Salt, on es talla un carril en sentit sud i provoca doncs també un quilòmetre de lentitud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
5: Si aneu amb el transport públic, atenció si circuleu amb la R3 perquè està interrompuda entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable. Però és que també està interrompuda la circulació de la R6 de Ferrocarrils entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar. I a la línia del Vallès, el funicular de Vallvidrera està aturat i s'ha habilitat servei per carretera. L'altre imprescindible del dia, el temps.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
5: Jordi Carbó, bon dia.
9: Bon dia. Avui el temps serà radiant, sol, molt bona visibilitat, amb temperatures que ara conviden a abrigar-se una mica. Durant la tarda, l'ambient serà una mica calorós. Ara mateix tenim 19 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 13 tant a Lleida com a Girona. El sol estarà present en tot moment, amb molt bona visibilitat, i temperatures pujant ràpidament, de manera que durant la tarda les màximes es mouran arreu de Catalunya entre els 25 i els 30 graus. Els pròxims dies es mantindrà el temps assolellat, en temperatures sense canvis destacables.
10: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
4: Hoy por hoy, Cataluña.
5: 556 persones van morir per suïcidi l'any passat. Fa 3 anys seguits que la xifra de víctimes baixa, actualment és un 17% inferior a la registrada el 2022. Són dades que ha donat el Departament de Salut coincidint amb la celebració avui del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Susana Ruiz, bon dia.
11: Bon dia. L'actual taxa és de 7 morts per 100.000 habitants davant els 9 de 2022. Catalunya ha encadenat així 3 anys consecutius de reducció de la mortalitat i les temptatives ateses també han disminuït, en aquest cas, un 7% al 2025. En paral·lel, les consultes per idees suïcides han augmentat. Això indica que més persones demanen ajuda abans de fer una temptativa. Aquesta evolució favorable de les dades coincideix amb el primer pla de prevenció del suïcidi que ha impulsat més de 150 actuacions. Salut ja prepara el segon.
5: I quin és el perfil del suïcidi a Catalunya?
11: Doncs la majoria de les víctimes són homes. 3 de cada 4 morts per aquesta causa el 2025 corresponen al sexe masculí. En homes, el grup d'edat amb més casos és el de majors de 85 anys. L'any passat van ser 31 víctimes. En dones, la franja amb més suïcidis es concentra entre els 50 i els 59 anys. Salut diu que cal seguir identificant els grups de més risc per poder aplicar mesures preventives.
5: Canviem de qüestió perquè a 24 hores de la Diada de Catalunya el Ministeri d'Interior obre un expedient per una falta greu o molt greu a un dels policies nacionals que va agredir un menor a Elx que portava una estelada. Ho ha confirmat el ministre Marlaska al Congrés.
12: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
5: El ministre ha separat l'incident del camp de l'Elx del de l'Europa, el camp de l'Alcorcón. Aquests darrers casos han donat ales al moviment independentista. Almenys això és el que afirmava fa uns dies a l'Aquí Catalunya, Laura Borràs.
2: Veig el moviment independentista altre cop amb nervi, altre cop amb tensió, perquè vivim en una situació en què molts volen fer-nos creure que és d'atonia, des de pacificació i és de reconciliació, però treus una estelada i t'atonyinen.
5: A la polèmica per les estelades cal sumar-hi el paper d'Aliança Catalana.
11: Sílvia Orriols té previst ser avui al Fossar de les Moreres a Barcelona i davant d'això l'esquerra independentista ja s'ha mobilitzat. Des de l'ANA s'adverteixen que no permetran que ningú s'apoderi de l'11 de setembre.
3: Que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític o un altre. La crida que fem és ben clara i va adreçada a la gent.
11: És el que deia l'Aquí Catalunya el president de l'Assemblea, Josep Vila.
4: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
5: I l'episodi de pluges afecta especialment el Berguedà i el Ripollès. Hi van caure 80 litres per metre quadrat. Dues comarques situades lluny d'on s'havia previst inicialment que plourien força.
11: Sí, l'alerta s'havia enviat a l'Alt i Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Però les localitats on va ploure de valent, com Campdevànol o Sant Joan de les Abadesses, estan situades a 150 quilòmetres d'aquests punts. El govern defensa que va fer els avisos amb la informació tècnica que tenia en aquell moment i que rep més queixes quan no avisa que no pas quan es passa de prudent.
13: Aquestes mesures les fem quan tenim un nivell elevat de probabilitat d'intensitat. Quan hem vist que aquest nivell elevat doncs, ja no requereix aquesta situació, doncs, de la mateixa manera també volem avisar la població que aquestes mesures doncs, ja no són necessàries.
11: Són les explicacions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
5: I centenars de persones es tornen a concentrar a Manresa per reclamar més seguretat després de la mort violenta d'un veí el passat 1 de setembre. En les darreres hores, el jutge que investiga l'apunyalament de Carles Vilajosana ha decidit deixar en llibertat vigilada amb tractament terapèutic els dos menors de 16 anys detinguts dilluns per la seva presumpta implicació en el crim. Els altres dos arrestats continuen tancats en un centre. I a aquesta hora saludem a l'Arnau Montserrat. Arnau, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, Gisela.
5: Debut immillorable del Barça a la Champions amb una altra maneta.
14: 5-1 ahir al Feyenoord i ja en van 4 en 5 partits de manetes. Doblet de Rafinha i gols de Dejemi, Lamine Yamal i el primer de Gabriel Jesús amb la samarreta del Barça per arrodonir la tarda passada per aigua al Camp Nou. Flick es va mullar, mai millor dit, amb el tema Lamine i la lluita per la pilota d'or.
15: Of course, it's my player. It's a player from Barça and I think also...
14: És el meu jugador i crec que mereix la pilota d'or, deia Flick després del partit. Un altre candidat és Rodri, que ahir va demanar disculpes després del vídeo on el cacen dient són malíssimos diumenge contra el València.
16: Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia.
14: A la premsa, un altre bany, a l'esport, espectacular, a Mundo Deportivo, o al Barça balla sobre la pluja, mateix titular, al periòdico, La Vanguardia o al Marca.
5: I en bàsquet, a la Lliga Catalana, victòries de Lleida i Manresa.
14: Contra Joventut de Badalona i Morabanc Andorra, respectivament, avui arriba el debut del Barça de Sekulić a les 9 de la nit, precisament contra l'Andorra, abans a 6:45, Girona-Lleida i en handbol. Bon debut del Barça a la Champions, victòria per 39-26 contra l'Arhus Danés.
5: Gràcies, Arnau.
14: Fins ara.

0: Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
1: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de Línea Directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
0: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
1: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
3: ¿Qué al año serían? Uno, dos,
2: más tres. De 2.400 euros.
3: ¡Ya me has descontado! Esta semana el aguacate a 0,99 la pieza.
2: Y el plátano de Canarias a 1,49 el kilo. Más info en aldi.es. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
5: De cada tres niños y niñas en nuestro país carga en su mochila con el peso de la pobreza. En la Fundación La Caixa trabajamos para que ningún niño, niña o adolescente se quede atrás por una carga que nunca eligió. Conoce más en elpesodelapobreza.org.
6: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
7: ¿Tienes más hoy?
8: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
9: Tot està a punt. Estratègia, precisió, creativitat, treball en equip. I un únic objectiu, superar el repte. 13 de setembre, el pavelló Toni Martí d'Andorra la Vella serà l'escenari de la final nacional de la World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Els millors equips d'Andorra i d'Espanya competiran en una jornada dedicada a la robòtica educativa, la innovació, la tecnologia i el talent jove. La competició comença. World Robot Olympiad 2026 a Andorra. Robots Meet Culture. 13 de setembre. Pavelló Toni Martí. Més informació a andorratelecom.com.
10: I que duri per sempre.
11: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
12: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
11: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
13: Amb l'acord d'associació, podrà venir tothom a viure a Andorra? Es mantindran les quotes d'immigració? I què passarà amb els controls a les fronteres? Són preguntes que generen dubtes i les volem posar sobre la taula. A l'Estirant el Fil d'Europa volem saber-ne més sobre l'acord d'associació amb l'anàlisi de persones expertes en cada matèria. Cada primer dijous de mes, a partir de la una del migdia, a la Quia Andorra. Estirant el Fil d'Europa, amb el suport de la Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. Govern d'Andorra.
14: Si saps on vols anar,
15: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

10 de setembre, i no sé si us passa com a mi, però enguany el calendari ja el mirem d'una forma diferent. Avui diem que és dijous, recordem que és 10 de setembre, i afegim que manquen ja només 3 dies perquè torni a jugar al Barça. Aquest és el nivell d'entusiasme que ens genera l'equip. Estem pendents de quan tornem a veure jugar l'equip de Flick, que està sent un autèntic show en aquest inici de temporada. Són 5 partits, 5 victòries, ja hem cantat 4 manetes, hem celebrat 22 gols, gairebé 4 i mig per partit, i per cert, quins gols, que la majoria són d'aquells espectaculars. Ens encanta Flick i la seva forma de gestionar i multiplicar els poders dels seus jugadors. Lamine està gaudint del moment, estrena braçal i ho celebra marcant, els fitxatges rendeixen, ahir fins i tot s'estrena Gabriel Jesús, Rodri i Pedri s'entenen, Olmo i Fermín es multipliquen per la competència sana que de moment hi ha entre ells, tot funciona com a conjunt, se'ls veu contents, compromesos, feliços, i és clar, hem trobat en Rafinha la solució al nou, Habemus Killer. Ja són 8 gols del brasiler, són només 5 partits i caldrà veure'l en escenaris més exigents, però a dia d'avui és tan bèstia el que està fent Rafinha sol amb el seu rendiment que de moment no enyorem Lewandowski, ens és igual quants gols marqui Ferran a París i ens preguntem ja si realment calia o no pagar el que es volia pagar per Julián. Juga al Barça i no pots badar. Si ho fas, et perds un gol, una ocasió, una passada, un canyo. Cada partit és una col·lecció de highlights. I és que l'equip del minut 1 al 90 hi va, hi va, hi va, i torna a anar. La fam és la bandera. I després, encara boca badat, vas a roda de premsa i Flick et diu que sí, que tot molt bé, però que encara es pot i s'ha de millorar. Que encara es pot i s'ha de millorar. Són 5 partits que acabem de començar, que costa, que queda molt, però és impossible no engrescar-se. Procurarem tocar de peus a terra, tot i que és difícil. Ho dèiem l'altre dia, l'equip ens convida a ser optimistes, tot i que aquestes alçades pugui ser una irresponsabilitat zero. Però, en fi, que és dijous, que és 10 de setembre, i que no queda res, que diumenge torna a jugar al Barça.

0: altre partit, una altra golejada, una altra victòria. Tot el que fa la Lliga també ho va ser capaç de fer-ho ahir el Barça en Champions davant del Feyenoord. 5-1, quarta maneta, benvinguts al Que t'hi jugues. D'ara fins a les dues us acompanyem a Ser Catalunya per repassar sobretot tot el que ha donat de si aquesta nova exhibició del Barça. Ho farem avui amb el Lluís Carreras. Lluís, què tal, com estàs?
1: Bon dia.
0: Engrescat, comptant els dies que falten perquè torni a jugar al Barça?
1: Sí, engrescat, il·lusionat, esperançat, sobretot amb el que transmet l'equip de Flick.
0: José Mari Vaquero, capità, què tal, com estàs?
2: Bon dia, tot bé.
0: Podem engrescar-nos, no?
2: I tant.
0: Carpe diem, deies, el...
2: No, i sobretot...
0: Disfrutar del moment.
2: Viure el moment.
0: Clar que sí.
2: Dia a dia, donar-li un fort abraç a cada partit i a partir d'ahir, gaudir.
0: Ja va dir José Mari que aquest any...
2: A los brazos oberts.
0: Highlight, XXL. Carles Panxar, què tal, com estàs?
3: Bon dia, què tal?
0: També engrescat? Amb aquest Barça, amb el que estàs veient.
3: I il·lusionat a tope, no? I ens estan donant mostres de que és per estar disfrutant, de com diu, del moment i disfrutant del que pot venir encara.
0: És que el que pot venir, clar, dius això, que està engrescat, diu, ja, però és que això acaba de començar, ja, però és que no ha jugat contra ningú.
3: Patirem. Per això som catalans i barcelonistes.
2: Una altra vegada, patirem, avui patirem, Disfruta, home.
0: Clar, no, sí, jo vull disfrutar, jo vull engrescar-me. Però, bueno, veurem què passa, però de moment, carpe diem, aprofitem, gaudim del moment i celebrem que el Barça, doncs, torna a deixar satisfet, per exemple, Albert Llimós, què tal, bon dia?
4: Bon dia.
0: A Hansi Flick, tot i que, com deia jo al principi, té ganes d'encara millorar cosetes.
4: Sí, però percep també aquesta alegria que hi ha a l'entorn l'entrenador alemany. Ahir estava molt orgullós de la mentalitat, sobretot, del grup. Deia que queda molt camí, però l'equip té molt bona pinta, paraules textuals del tècnic, perquè diu, tenen molta gana, molta fam tots els futbolistes, i això es nota a l'hora de pressionar, a l'hora també doncs del dia a dia. No va voler entrar quan se li pregunta si el Madrid avorreix, si no, sempre ell posant el focus, no?, en el seu grup, en el Barça, sense marxar amb el pont aeri cap a Madrid. I ha ficat, va posar un exemple, crec, prou curiós, i crec que parla molt de la mentalitat del grup. Parlava de l'entrenament que va veure, que va percebre, després del partit contra el València. El Barça goleja i, segons Flick, és un dels millors entrenaments, si no el millor, des que està a Barcelona.
5: Can see it in the training. There's a huge quality.
4: Ho veus als entrenaments, després del partit contra el València, a l'entrenament de després, va ser un dels millors entrenaments que he vist. Podria ser el millor dels últims dos anys, potser fins i tot de quan estava al Bayern de Múnich.
0: Déu-n'hi-do, eh? Caram! És veritat que Flick constantment parla de la qualitat dels entrenaments, com la raó de que l'equip estigui rutllant tant i tan bé al principi. Crida l'atenció, com diu l'Albert, que posi l'exemple del millor entrenament, fins i tot de la meva etapa al Bayern, que he vist després d'un partit, el posterior a València. Sempre posant el focus en cabe, allò de se juega como se entrena, Flick ho porta la màxima expressió, no?
2: L'entrenador no és només per als entrenaments i per fer l'alineació, també és per als missatges que fa amb els mitjans. Si tu recordes a Johan...
0: Home...
2: El Johan, que sempre tothom parla de la metodologia de l'entrenament, que també és veritat, va canviar moltes coses, però el més important que tenia per la gent i per als jugadors era cada roda de premsa abans i després dels partits.
0: I com la seguia? On estaven pendents de la roda de premsa al vestidor, no?
2: Jo acojonau. Jo sempre deia, escolta, si fa aquestes declaracions contra el Núñez, què no podran fer amb mi? Aleshores, com esperava jo? Doncs, així, mira, a veure què diu avui.
1: El diari de l'endemà, perquè ara tu ho veus, clar, parla Flick i a l'hora, a la mitja hora, ja ho saps, abans t'havies d'esperar. Però diríem, el Barça segurament és un club més atípic, no? Però entrena més que juga. Hi ha més hores d'entrenament que de partit. I la idea del club de fa anys, i de Flick en particular, és agafar aquesta força necessària, crear aquests hàbits d'entrenament, perquè després, sense pensar en el partit, juguis com entrenes. Jo ho està fent i estic molt d'acord amb ell, no? I la importància serà també aquest diumenge, no? Llevant, 4:15, vens de golejar Champions, portes... partits ja golejant... Bueno, veurem també l'actitud, però és que no mostra cap tipus de preocupació, inclús crec que va avançant, no? Parlaves abans, a l'inici, no? Bueno, aquesta temporada, però és que ja en portem tres, eh? Aquesta és la tercera de Flick i veig conceptes molt ben agafats, conceptes molt arrelats. Ja no parlem del fora de joc, de que si el Barça fa o no el fora de joc, sembla que això ja no...
0: I això que ell va tirar moltes vegades,
1: exacte,
0: eh?
1: Que ja no existeixi. Vull dir que crec que tots anem avançant i crec que... que Flick ens està donant una lliçó.
3: Jo penso que això és un missatge més ampli, no només és dir, no, és que van entrenar molt bé. Però per què van entrenar molt bé? Vol dir que l'equip està, que l'equip competeix, que competeixen entre ells, que ningú es pot adormir. Els està donant un missatge de dir, nois, com entreneu, jo també m'hi fixo, i en funció d'això prendré unes decisions a l'hora de prendre la decisió de qui juga i qui no juga, o qui veig bé en condicions per poder afrontar el partit o no el veig bé per afrontar el partit. I tot això és anar avançant, és crear aquests hàbits, aquesta cultura, aquesta educació en els jugadors, que és el que fa que puguis arribar a aconseguir els èxits. No, els èxits no només és perquè ara fem 5 gols cada partit, perquè poder arribar a un moment que no farem 5 gols, que aquell jugador doncs, no tindrà l'estat de forma òptim i potser el rival ens plantejarà coses que tindrem moltes més dificultats, i per això després ha de sortir això, ha de sortir aquest esperit solidari, aquest esperit competitiu, aquest esperit d'ajuda uns als altres, de que quan un no arriba, l'altre arriba, i de que bon ambient, de que la gent disfruti el camp, de que en els entrenaments tothom doni el màxim, no és això de... com un interruptor, no? Que avui m'enxufo i demà no m'enxufo, i tot això són missatges que ell va intentant posar a sobre dels jugadors per anar educant en aquesta mentalitat de que és l'única manera de poder arribar a l'èxit, no?
2: Sí, jo recordo una mica, per fer una comparació, el creixement que hem tingut nosaltres quan hem arribat aquí molts jugadors, no? En el Dream Team, doncs la veritat és que el primer any hem patit moltíssim, hem guanyat la Recopa, el segon la Copa, el tercer la Lliga, el quart la Lliga i la Copa, no? I aleshores... es veu, es nota aquest creixement una mica dins d'una cultura de treball ja molt concret. És a dir, hi ha una personalitat per part del cos tècnic, no només per Flick, perquè dona la sensació que això està ben treballat internament entre el cos tècnic. Això no és el Flick, sinó això és el cos tècnic, que dona la sensació que cadascú, cada moment, com és tercera temporada, doncs ja està ficant bé a Barcelona, està coneixent Espanya, el que representa el Barça, quina és la cultura del Barça, quina és la Lliga, com va la Lliga, i aleshores volen més, no? I és veritat que, per una banda, jo sempre dic, i abans també, que l'objectiu ha de ser la Lliga i la Copa, i el repte, la Champions, perquè jo veig molt marge de millora encara aquest equip amb el temps, i segurament arribaran també jugadors en el futur que puguin fer més fort aquesta gent que cada vegada deixa de ser jovenet per començar a ser professional per guanyar.
0: Ara, el dia que millori aquest equip, no sé què explicarem. Clar, estem aquí amb un núvol, si a sobre ja milloren, ja serà... Deia el José Mari Albert que Flick i el seu staff estan contents i feliços, ahir ho va tornar a verbalitzar, a Barcelona.
4: Sí, el futbol no sempre... Hi ha cicles, no? No sempre és felicitat, no? Arribaran segurament moments més durs, però de moment, en aquest tercer any de l'entrada alemany, tot està anant molt bé, tothom somriu, almenys a l'staff, al club, a l'entorn, no? Això es nota molt, i també ho explicava, ho expressava bé el tècnic alemany ahir en la roda de premsa.
5: I said before, I appreciate a lot life every day, every single
4: sempre
5: day.
4: Sempre ho he dit, aprecio enormement el que visc aquí, cada dia, de veritat, cada dia, quan passejo per Barcelona, és increïble. I no sóc només jo, també el meu equip, la meva família, tothom és ben rebut aquí, i això em fa realment feliç de viure tot això. És fantàstic, és un somni.
6: Yes, it's very nice.
0: Estàs feliç, estàs content a Barcelona,
6: yes,
0: eh?
6: Yes, yes.
0: Què t'agrada Barcelona?
6: The places of empanadas argentinas. The pizza al corte. It's very nice.
0: Molt típic de Barcelona.
6: Barcelona, typical things from Barcelona. It's a lot, yes, a lot of places like this. La Tagliatella is very good. It's a very nice place.
0: Ai, senyor, doncs ja veus, José Mari, que deies, eh? Que
2: no l'havies escoltat. De veritat, jo sempre dic la veritat.
0: Vale.
2: Tu saps que dic la veritat. Encara que a vegades
0: encara
2: no...
0: Encara que faci mal.
2: No agradi o no estiguis...
0: A vegades m'has dit coses a mi
2: però és que això es nota. És a dir, quan tu estàs cada vegada... Això de no, la integració, doncs la integració no és arribar aquí i d'un dia per l'altre. És a dir, has de conèixer moltes coses, patir. És a dir, crec que l'any passat també ha hagut moments, si recordeu, partit de Girona. Jo ho tinc aquí en el cap, les declaracions que va fer, que vaig dir aquí, Flips, està equivocant. Està anant cap a altra direcció, justificant, arbitratge, està.
0: Sí.
2: Va reconduir de seguida, no perquè li vaig dir jo, sinó que segur que ell i l'entorn li va dir. Aleshores, jo crec que ell, aquí, és un món diferent. Això no és Alemanya, no és la selecció alemana, i aleshores torno a dir-te que aquest equip ha de créixer perquè té jugadors de molt joves amb moltíssim talent.
0: És el millor Barça de Flick, aquest?
1: Bueno, és un Barça que, com l'estem catalogant, el 3.0, no? Que va introduint matisos, no? Jo sempre faig referència a la idea general de club i l'entrenador ha de portar millores en aquesta idea que ja existeix, no?
0: Aquest any un entrenador que ha guanyat molt poder, la presa de decisions.
1: Exacte, anem a dir que l'ha de modernitzar, l'ha de seguir modernitzant i actualitzant, com fem nosaltres a vegades amb els iPhones. I ho està aconseguint, no? Al final és aquest gruix de plantilla que tens de jugadors joves com Lamin, com Fermín, com Cubarsí, com Gerard Martín. Estem parlant que ja és el segon, inclús el tercer any, per tant que faran en 20 anys una maduresa que jugar dos partits amb el Barça és el mateix que jugar-ne 20 amb algun altre equip, no? Per tant, s'està creant una base que, com deia molt bé José Mare, dintre d'aquí apareixeran nous jugadors, no? M'agrada aquest Barça i sobretot m'agrada perquè em dona la sensació, potser és equivocada, que no té panxa plena, que té gana. Que té gana, i això m'ho transmet. Hi haurà partits que els perdrem? Clar, que segurament que sí, esperem que no, però hi haurà que sí. I també haurem de veure el Flick, no? I deixa'm fer un parèntesis, vinga, que si no m'ho faig a sobre, no? Hem vist a Mourinho els tres primers partits content, abraçant-se. Primer que ha perdut, I en canvi, com molt bé ha dit José Mari, Flick haurà pres d'això, perquè potser en perdrem un partit, no? I aquí vull veure també aquestes declaracions.
3: Jo estic convençut que aquestes paraules que diu realment les sent i és conscient d'això. Hi ha molt marge de millora amb aquest equip. Hem de ser conscients, jo com a home de futbol intento analitzar també i ser prudent, intento analitzar la situació actual d'aquests primers partits. I no només pels rivals que ens ha tocat. Per exemple, ahir, si analitzes expected goal, tenim 1.63 i vam fer 5 gols.
0: 1.63 d'expected goal.
3: Vol dir que estem amb unes dades que et fa donar compte que estem en una situació irreal, que això no és... que es pot mantenir durant tota la temporada, no? De dades d'aquestes vam fer 9 remats a porta, dels quals 5 van ser gols i 2 van tocar el pal. Dius, són coses que no són habituals. Hi ha molt marge de millora? Està clar que hi ha molt marge de millora. Són molt verticals, hem millorat molt, hi ha molts detalls que ens han ajudat molt, com ara aquest moviment de la combinació de les posicions entre Lamin Yamal i Rafinha, que es van canviant, i això fa que el futbol sigui més imprevisible. Jo penso que hi ha moltes coses que les anem millorant, però que ara queden molt millorant moltes coses. Tots els partits des de l'inici de temporada, amb rivals teòricament inferiors, ens han arribat encara molt a porta. L'any passat va ser un escàndol. El que passa és que nosaltres tenim molta d'arribada i fem molt de gol, però també ens fan moltes ocasions de gol. Aquest any, que penso que amb Rodri ens ajudarà molt més a equilibrar això, que no es facin tantes ocasions. Però tot i així, ahir encara va haver-hi 2-1 amb Joan Garcia. Vol dir que tot això són coses que s'han de millorar, que hem d'estar contents, clar, que hem d'estar feliços, per descomptar que sí, però que quan jo analitzo les dades, de dir, hem fet molts gols, però contra qui els hem fet, de la manera que els hem fet, i en quant a joc hem de millorar moltíssim si realment volem competir per arribar a Champions, no?
2: Una qüestió, perquè la gent parla molt, no? I correcte, no?, del tema de la possessió. La possessió és una part de l'estil del Barça. Mm. Una part petita, no la més important. Saps? Lo important és com es fa la possessió. Per què es fa?
0: Clar, saps
2: per què? Perquè hi ha una red de treball, de jugadors, de selecció de jugadors que entenen perfectament el que és el joc de possessió, de posició, i aleshores... Quan la gent diu, no, ja veremos que la possessió esta, ja veremos quan els partits difícils. Escolta, que hi ha transició, que s'ha defensat bé, s'ha de treballar la línia defensiva molt endavant, és a dir, al final, minimitzar el Barça com dat o com dada em sembla perfecta, però com concepte la possessió per si mateix no serveix per res.
3: Hi ha una dada que és significativa, que diu que vam fer 441 passes completats a camp contrari.
2: Això és el més important, però, més que la possessió
3: però,
2: com concepte.
3: Però inclús només hi ha un 30% d'aquests 441 passes que són a l'últim terç. Què vol dir? Que ara són molt més verticals, no són de possessió, són molt més verticals. És el futbol que li agrada a Flick, que ell ha creat, i que són superverticals. Això que et dona? Que si quan tu arribes, acabes jugada i fas gol, doncs estem molt feliços perquè fem 5 gols cada partit. Però si no passa això, vol dir que perdrem el control del joc. perquè això també et crearà de que perdràs molt la possessió de la pilota. Per què? Perquè no tens massa joc, ets molt vertical, ets molt agressiu, ets contundent. Sí, però vull dir, s'ha de combinar tot això i arribar a equilibrar tot això...
0: És la feina que hi ha,
3: és la feina que encara queda per fer, per això s'ha de millorar moltíssim.
0: Tanquem amb Hans Heller.
4: Sí, també va referir-se a qüestions més extraesportives, podríem dir, en aquest cas a la pilota d'or. Lamenta que ni Rafinha ni tampoc Pedri estiguin a la llista dels 30 finalistes d'aquest trofeu, però sí que té clar una cosa. Es mereix la pilota d'or Lamine Yamal?
5: Of course, it's my player. It's a player from Barça. And I think also...
4: Per descomptat, és el meu jugador, és un jugador del Barça, es mereix la pilota d'or, és un futbolista excepcional, especial, qualsevol que hagi els seus partits del que s'ho mereix.
0: Fins ara havia estat un punt més equidistant quan li preguntàvem per la pilota d'or Hansi Flick, ara ja sí que es mulla per la Lamine Yamal.
2: Ha agafat el ponari.
0: Ara, bueno, al final ha vist que s'està fent campanya a Madrid per un jugador, que és Kylian Mbappé, Mourinho ho va dir, el propi Mbappé ho va dir, doncs ell, escolti, anem a posar també nosaltres...
7: Campanya per què? Yo no he hecho campaña de nada.
0: Home, una miqueta et vas vendre,
7: no? No és campanya, jo simplement he dicho que creo que yo merezco, pero no pasa nada. Ya está, solo he dicho eso. Tienes que vigilar también los comentarios que tú haces.
0: No t'ha agradat.
7: No sé por qué.
0: He de millorar, ¿no? He de millorar.
7: Yo no he dicho ni que tú tengas que mejorar ni nada. Simplemente te he dicho que pues quizá mañana no presentas.
0: No, demà no presento. Ja
1: tu no defiendes.
7: I no és casualitat.
0: Li donaríeu la pilota d'or a la Lamine Yamal o no?
3: Home, jo crec que s'ho mereix, que és un ferm candidat. Ara, la meva humil opinió és que preferiria que no li donguessin.
0: Preferiries que no li donguessin?
3: Sí, que esperem.
0: A veure, desenvolupa aquesta idea.
3: Home, esperem que és molt jove, que ho ha guanyat tot i l'èxit així de tot de cop, a vegades explota i...
0: Aquí torna a aparèixer el culer patidor, que pensa que si la Lamine Yamal guanya la pilota d'or, aleshores se li pujaran els fums.
3: Penso que l'experiència en el món del futbol, amb molts jugadors, i el José Mari i el Lluís ho podran corroborar millor que jo, és aquesta. És dir, el jove s'ha de fer, ha de madurar. I aquests passos que van massa accelerats de cop, a vegades són contraproduents. Tot això s'ha d'assimilar. Que diuen que té una gran personalitat, està clar, que és un nano que té unes condicions perfectes per ser pilota d'or cada any, sí, clar, però anem pas a pas. Anem pas a pas, que a vegades això explotar de cop...
0: Carles Planchard vota a Kylian Mbappé.
3: No. Això mai, no? Però vull dir, penso que hi ha altres jugadors que estan més...
0: Compartiu aquest temor o aquesta prudència amb la pilota d'or de Lamine o no?
1: És que Lamine és diferent. I és diferent en molts aspectes, no tan sols del joc, sinó de la seva personalitat, de com ha estat criat, d'on t'ha sortit, de l'entorn que té. Jo no l'hi he vist, exceptuant potser el primer partit que semblava trist o enfadat, o volia mostrar algun missatge.
0: Ja va dir que feia calor.
1: Sí, exacte, ell va dir que feia calor. És que hasta amb això també és bo, no? Jo crec que està millorant el que no és del joc, també... molt ràpidament. Ell és un tio molt llest, ell és un tio de carrer que sap viure, que sap conviure, que sap expressar-se. Jo no tinc por, així com deia el Carles, en el fet de que si li donguin s'hagi crescut més. No sé si crescut ho va, i ho demostra, i li agrada la càmera, o sigui, li agrada fer aquells gestos i sortir el camp així, amb els pantalons, que l'enfoquin. No, això li agrada, però... sap portar.
2: Has vist allí, després del gol, què va fer? Va tirar aigua
1: a la càmera. És que el càmera ara et surt a mig del camp. Diu, sí, pues té.
2: No, però lo ha fet perquè vol. I abans de sortir està ahí...
3: No, només perquè es vagi de crescut. No? Ja entenc que això ha de tenir una personalitat que ha de, per assimilar tot el que li ha vingut a sobre des de tan jove, doncs és que té una personalitat molt, molt feta,
1: sí,
3: no?
1: Sí.
3: Jo dic perquè és el creixement natural. I inclús a nivell de desig, de gana. Tot això es perd. La gent som humans i per molt, quan vas guanyant et vas acomodant. A tots ens ha passat. En totes les feines la gent s'acomoda. Al principi tothom va amb molta més il·lusió, amb molta més gana, i després es va acomodant. Això és una cosa humana, no perquè només li passi amb ell, ens passa a tots. I amb ell també li pot passar.
2: Però
3: ell...
2: també ha de passar això. És a dir...
3: S'ha de passar això perquè creixi.
2: De la mateixa manera que, per exemple, la lesió de l'any passat, segur que li ha fet molta reflexió i molts canvis de...
3: Segur.
2: Molta
3: segur.
2: Situació. L'exemple més clar, per mi, és Dembélé.
8: A mi...
2: Dembélé, quan va...
8: Dime. No, sigue. No.
2: Dembélé, quan va guanyar la pilota d'or, va dir, escolta, vaig aprendre la importància que tenia anar al gimnàs quan...
1: I l'alimentació.
2: Pràcticament quan va sortir del Barça. Això és una putada pel Barça, perquè ha estat aquí i ha tingut moltíssimes lesions, però a nivell humà jo l'entenc, perquè al final ha après amb el temps. Entens? I aleshores, per aprendre, has de passar situacions bones, dures, molt dures...
3: Però té 18 anys.
2: Difícils.
3: 19, ja, 19.
2: Bueno.
3: 19, 19, 19 anys, va, té 19 anys i sí, ja ho ha guanyat tot menys la Champions.
2: Però mira, jo prefereixo...
7: Mira, el balón de oro, que això no...
2: Però mira, diré una cosa. Té 18 anys, jo vaig tenir una lesió, vaig guanyar la Lliga en la Real en 18 anys, vaig tenir una lesió, vaig estar un any sense jugar, i això va ser una putada grandíssima per mi. Jo prefereixo que guanyi la pilota d'or i que després aprengui, encara que 6 mesos estigui una mica fora de context. És a dir, al final has d'aprendre dins de la situació real que hi ha.
0: Que no,
2: vida, no? No pensant, escolta, pot passar... Sí, sí que és veritat, jo entenc la teva reflexió, però és psicologia pura.
7: Es que se la tienen que dar porque así pero, celebrarás un pero, año antes que se la den ni supere a Cristiano.
1: Hoy digue, tengo,
7: así no me la
1: veré. Amb un percentatge molt alt, és cert, però si ara, i tampoc vull comparar, si parlem de Messi, Messi no se li ha acabat mai la gana.
0: No.
1: Això de que la mina és especial en aquest sentit. No, no crec que això li fes fer panxa plena, sinó al contrari, motivar-lo per dir quants en tens, Leo, tu? 7? 8? Jo vull 10.
0: Jo crec
1: no?
0: que amb la Min tenim sí. tots moltes pors, però que ell mateix, a sí. mesura que anem vivint escenaris i episodis, ens els va calmant a tots, ens els va tranquil·litzant.
2: Mira, aquest debat sí. que tenim aquí,
0: sí.
2: fa un any va ser amb Alcaraz. Recordes? Amb el seu entrenador, li va dir l'hàbit farà que en els moments durents pugui continuar. I aleshores va ser un debat de que si anava de vacances, si no sí, sé què, sí, no sé sí, quants, sí. i aleshores després ha tingut una lesió quasi 6 mesos.
3: No, jo no li desitjo pas cap lesió, eh? Vull dir que jo l'únic que dic és...
0: Això que
3: aguantarem. Hi haurà més passos...
2: Estic fent un relat. És a dir, va guanyar, però després va sortir una lesió. Aleshores, jo crec que l'esport, sobretot a aquest nivell, va molt ràpid. I aleshores, jo no tinc... Jo l'he dit a Flaqui abans, jo no tinc... dades per dir, escolta, mereixo o no? No tinc ni idea, de veritat, perquè dona la pilota d'or no sé per què raus. Però dit això, si es mereix, per mi, benvingut.
7: Perquè és el millor.
0: És el millor, eh?
7: Ah, no.
0: No hi ha dubtes, eh?
7: El mejor y el mejor alimentado.
0: Què em dius ara?
7: Ah, que sí, hombre. Me cocino cada
0: dos. Li fas tu el que jo vaig escoltar.
7: Unos tapers.
0: L'altre dia ens vas explicar les receptes que li feies i, vamos,
7: unos tapers con salsa de tomate.
0: Totes
7: que no
0: molt
7: me.
0: Sanes.
7: Claro que sí.
0: Dos quarts d'una, per ser avui 1-1.
7: Sí, efectivament, especial capitans.
0: Especial capitans, perquè en aquestes etapes que va cremant, per exemple, Lamine Yamal, ja va lluir el braçal de capità i va marcar un gol i va fer la celebració amb Rafinha. Nil Solà, què tal? Bon dia. De seguida ens expliques com respira el vestidor del Barça, que entenc que està feliç, content, satisfet i optimista.
8: Tal qual. No se'n coneixem.
0: Sí, aquests quatre
8: adjectius. Eh? Aquests quatre adjectius.
0: M'han dit això, eh?
8: M'han dit exactament això. No sé per què.
0: T'he aixafat una mica la crònica, veig,
8: sí, no? Anem a les notícies.
0: Endrecem l'actualitat i seguim aprofundint en el que és la ressaca d'aquest Barça 5 Feyenoord.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb l'Acier Chaves. Acier, què tal, com estàs?
10: Què tal, bon dia.
0: Aquesta tarda, dia important, coneixerem els límits salarials dels clubs de primera i segona divisió.
11: La Liga els farà públics avui a 2:15 de la tarda. L'última referència situava el Barça a 432,8 milions d'euros, només per darrere del Madrid amb 761,2.
0: I Manol Alguacil és el nou entrenador d'Olympiacos.
11: Substitueix José Luis Mendilibar, destituït després de 2 anys i mig al càrrec i de guanyar la Conference League amb l'equip grec.
0: En bàsquet ja està en marxa la Lliga Catalana a Tarragona.
11: L'Ilerna Lleida va donar ahir la primera sorpresa, superant la penya per 89-84, mentre que el Kitsanes Manresa va guanyar el Morabanc Andorra per 74-83. Avui, Girona Lleida 2:15 i Barça Andorra a les 9.
0: Moviment als despatxos de la penya, que ha anunciat una baixa.
11: Keye van der Burs deixa el Joventut, tot i que tenia contracte fins al juny del 2027. El base neerlandès pràcticament no havia tingut continuïtat a Badalona i les dues últimes temporades les havia passat cedit.
0: I aquesta nit Espanya busca les semifinals del Mundial Femení de Bàsquet.
11: La selecció s'enfronta a Austràlia a 8:45 als quarts de final del Mundial de Berlín. Les australianes van patir per eliminar Itàlia, mentre que Espanya arriba descansada després de passar directament com a primera de grup.
0: En tennis, Alexander Zverev ja és a les semifinals del US Open.
11: L'alemany ha superat Botic van de Zandvoort en 3 sets. Van de Zandvoort.
0: Molt bé.
11: En 3 sets, i divendres s'enfrontarà Karen Khachanov. Aquesta matinada es disputen les semifinals femenines. Sabalenka Pegula i Coco Gauff Riebakina amb les 4 primeres caps de sèrie del torneig entre les 4 millors.
0: Caram, i avui dia important a la Vuelta a Espanya. Borja Cuadrado, què tal, com estàs?
12: Bon dia, què t'hi juga? Saludos des del puerto de Santa María, donde va a comenzar aquí a las 2:07 de la tarde una etapa muy importante en la Vuelta a España, la contrarreloj de 32 kilómetros con final en Jerez de la Frontera con Enric Mas como líder. Tiene de momento 2.06 de ventaja sobre el austríaco Félix Gall, 2.10 con el esloveno Primož Roglič. Los ciclistas, los primeros van a partir a las 2:07 de la tarde, el danés Norsgaard. Los últimos lo harán de 2 en 2 minutos a las 4:51 Roglič, 4:53 Félix Gall, 4:55 el líder, el mayor rojo, Enric Mas.
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
9: Arroba que t'hi jugues.
0: Hola, Bruy Vilamana, què tal, com estàs?
13: Què tal, Lluís Flaquer, bon dia.
0: Què ens expliques?
13: Doncs mira, que la gent està molt optimista després de veure el partit ahir del Barça. Feia temps que no veia un Barça com aquest, diu el Roberto al chat de YouTube del Que t'hi jugues, Flaqui. Sí. I hem fet una enquesta, com que teníeu el debat al voltant de la pilota de la Mini Amal. Dic, mira, n'hi vull preguntar.
0: Són del team planxar o són del
13: Li
0: team...
13: Li donaríeu la pilota d'or a la Mini Amal, sí o no? De moment, un... Mira, ara just és que és llei de Murphy, en el moment no marxa l'enquesta. 69% sí, 31% no.
14: Vamos.
13: De moment fa pocs minuts que...
0: No, però això, no. Això és una enquesta al que t'hi jugues, no és que l'hagi guanyat.
14: No és suficient.
0: Amb això ja et quedes...
14: Que t'hi jugues futbol.
0: És més important el recolzament de l'audiència al que t'hi jugues que guanya que els vots de la pilota.
14: Evidentemente. Los buenos. Ara...
0: Alguna cosa més,
13: Núria? Després tornem a actualitzar l'enquesta. Flaqui, et porto més cosetes.
0: Aclaparadora la majoria que sí que li donaria a Lamin Yamal. Podeu enviar també missatges al nostre WhatsApp.
7: Sí, ja sigui fins i tot per parlar del césped, com ha fet l'Andrés.
0: No és WhatsApp?
7: Ah, sí, és el WhatsApp.
8: WhatsApp com si hi hagués Francesc Rosés pràcticament aquí.
0: No. WhatsApp.
7: Podeu enviar missatges WhatsApp, al nostre WhatsApp. Com es diu? Com es diu? Com es diu?
0: Ah, s'ha enfadat perquè ha anat a les notícies abans que a la seva secció.
8: No.
0: Llavors ara està picaret.
7: El WhatsApp de l'Andrés.
0: El 606-32-72-11.
7: Ah, això ha fet.
15: Buenos días, Petroglifo, Capibara.
0: Home.
15: Pues habéis visto lo importante que es tener un buen césped. Porque si no, ayer esos muchachos se los quedan atrapados ahí en la hierba. Como los You. Díselo tú, vaquero.
7: Por xo! Missatges per tothom aquí, l'Andrés.
0: La barreja de...
16: Xavi Hernández, la que s'hi llama.
0: La gespa, el césped, perdó.
16: Danke, el bel, no?
0: Danke, bel.
16: Yes, de césped.
0: Com es diu césped en...
16: Césped, no sé.
0: Césped.
16: Bon césped.
0: Home, va aguantar bé la gespa del Camp Nou, que habitualment ja ho fa, però és que ahir l'aiguat que va caure just començar el partit va ser bastant espectacular.
7: Era una foto increïble de Rafinha, just abans de marcar, sí, el primer gol, amb els dos jugadors del Feyenoord a terra, els dos centrals del Feyenoord a terra, abans de fotre un gol, i és espectacular, aquella.
0: Ara parlarem de Rafinha, que va ser un altre dels grans protagonistes d'aquest Barça 5, Feyenoord 1.
17: Està caient una pluja que s'ha esperat just a l'inici del partit.
18: És el momento en Barcelona de major intensitat. La lluvia arranca el partit en el Camp Nou.
19: Al tanto que se l'endú Rafinha, dins l'àrea. Rafinha, batalla, separador.
20: Sienta dos, remata, és un golazo. Gol!

0: un 10. Mientras tanto viene Adeyemi, encuentra pasillo, busca el remate, esto va de golazos. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: ¡Cuántos golazos! ¡Bien bisfechó a Dembélé! ¡Que va a venir por fi això! ¡Gonzara, Karim Adeyemi! ¡Sense fer cap mena de soroll! ¡Curant-se com una capibara!
0: Balón de Pedri, que pase para Rafinha, se va a quedar solo ante el guardameta, controla, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: ¡El nou del Barça, que no era nou! ¡El nou del Barça!
0: ¡Pide que se le considere ya como el delantero centro, como el 9, como el killer, como el rematador, como el goleador, como capitán artilleiro!
2: Lamine Olmo a la pilota, la pilota es només a un metro, máximo un metro de l'área.
0: Le va a pegar la pierna izquierda. Gabriel Jesús, zampa por primera vez en el Camp Nou. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Flaquicini, Flaquicini, Flaquicini, Flaquicini. Marca Gabriel Jesús.
0: Marcó Gabriel Jesús su primer gol culé. Zampa brasileña para el Barça 5, Feyenoord 1.
3: Déu-n'hi-do, la de gols que hem de cantar, Bermúdez, eh?
4: Sí, sí, tres narracions en dos micros.
3: Sí, noi. Va, això és un missatge intern. No desenvoluparem. Flaquicini, vaig colar-me també a la vostra retransmissió.
4: Home, vaig colar-te. És que, a més a més, estàvem... És que just em portaves quatre i, per... i pensàvem, com ara marqui Gabriel Jesús, i ho estàvem dient, com ara marqui Gabriel Jesús.
3: Una de les seccions que fem aquest any al Que t'hi jugues Barça, on sí? Tinc el plaer de col·laborar amb aquests flaquicinis, on preveiem coses que puguin passar.
5: Cinc coses que puguin passar en el partit, sí. I les vas clavar totes.
3: Ahir les vaig clavar totes.
6: Bueno, una és una mica dubtosa, però direm que cinc.
3: Perquè la dels laterals no la veu comprar del tot, no?
4: No, no, no.
5: La d'Olmo.
4: La dels laterals la vam comprar totalment, perquè el gol del Feyenoord arriba d'un lateral i acaba l'altre lateral.
3: El Nil em va dir que el Barça guanyarà, ho vaig dir. Va ser la que em va ajudar el Nil.
4: Ostres, que difícil, aquesta.
3: Sí, sí, sí. No. Vam dir que Koundé i Cancelo confirmarien com a laterals suplents.
6: Correcte. Vam dir que Gabriel Jesús... el subconscient.
3: Sí.
6: Gabriel aquesta Jesús faria la trucada.
3: A Mestalla no ho vaig encertar, però ahir sí que
4: quan falles el Flaqui, quan encertes el Nil
3: sí,
4: i el Flaqui.
3: Això sol passar.
5: Vam dir que Olmo sincronitzaria el rellotge i l'última, que ara mateix...
3: Vam dir també...
5: una nova exhibició de Lamine Yamal cap a la pilota.
3: Ah, sí, que faria un acte de campanya
5: de fet,
3: per guanyar
5: vots. De fet, és com la seva, que els vaig fer.
4: Clar, les vas transcriure.
3: Les vas gravar tu.
6: És la de Lamine, cada partit la diré.
3: Sí, la de Lamine és senzilla, Va, què deia el vestidor, Nil?
5: Doncs el vestidor, ara no recordo els quatre adjectius que has posat abans, era exactament el que pensàvem, però el vestidor content, el vestidor il·lusionat, el vestidor amb ambició i sobretot amb la motivació que es desprèn d'un vestidor que sap que està preparat per poder-ho guanyar tot, així ho entenen ells, però mentalment cada un conscient de cada un al màxim per poder tenir oportunitats. Va sortir després del partit Rodri en zona mixta. No hi ha esquerdes ni dins ni fora. Una de les esquerdes que es vol plantejar des de fora és que Pedri i Rodri no encaixen bé junts. La resposta de Rodri a aquest tema.
7: Sinceramente no lo entiendo muy bien, pero bueno, entiendo que haya opiniones distintas. Pedri es un grandísimo jugador. Cuando juegas al lado de él es muy fácil asociarse con él. Evidentemente que te tienes que adaptar, pero no a Pedri, sino a una estructura de un equipo nuevo, a los mecanismos nuevos de Hansi, en esa demarcación de pivote. Y yo creo que jugar con jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas, no te las dificulta. Entonces no entiendo muy bien esa opinión de que es más complicado o que no casamos bien. Somos dos jugadores que creo que de buen trato de balón y que creo que nos entendemos a las mismas maravillas, aparte que llevamos bastante tiempo jugando juntos.
5: És una de les...
3: Deixa'm dir que l'he dit abans al bar també l'he dit des del Que t'hi jugues, que quan hi ha Lluís Carreras, Rodri acaba d'arribar i això no ho sap.
5: No ho sap,
3: però
5: sabrà,
3: no es pot dir pivot. No es pot dir pivot.
4: S'ha de dir mig centre o en el seu defecte, mig centro.
3: Bé, mig centro ho acceptem, no? Mig centro.
4: Sí, tant.
8: En basco seria Celay Erdiak.
3: ¿Cómo?
8: Celay es hierro.
3: Celay Erdiak.
4: Pues millor Celay Erdiak que pivot.
3: Imagina't.
5: Pivot és a bàsquet.
3: Abans de seguir... Carles, tu coneixes molt bé Rodri. Rendiment immediat, eh?
9: Sí, bueno. És el que ens ha vingut a portar, no? Vull dir, No ens ha descobert
3: res. I entenies aquest debat, que no sé ben bé d'on ha sortit, bueno, sí que ho sé, de gent que vol buscar alguna esquerda en un Barça que funciona a la perfecció, que deia, no, és que Rodri Pedri i Junts no poden jugar bé.
9: No l'entenc, perquè és com ha dit molt bé ell, ja han jugat a la selecció, han jugat molts partits.
3: Això ja ho van fer amb Xavi Iniesta en el seu dia.
9: Jo recordo que parlar amb el Rodri quan venia de les seleccions i comentar-me això, que era molt fàcil jugar al costat del Pedri.
3: Ell mateix t'ho deia, eh?
9: Ell mateix m'ho deia, m'ho havia dit ja fa molts anys enrere, i penso que no té raó de ser aquesta petita aportació, perquè no... ell perfectament, jo crec que fa millor el Pedri, i el Pedri el fa millor amb ell. Sí que és veritat que per mi el Rodri pot aportar una cosa que l'any passat al Pedri li costava molt, que és aquestes transicions defensives de trobar aquest equilibri, perquè ell és molt més físic que no pas el Pedri, i el Pedri ho feia, però ho feia patir molt més, perquè el Pedri per mi és més ofensiu que no pas el Rodri. Ah. I necessitàvem aquest tipus de jugador de perfil, jo diria, més d'equilibrar defensivament, cosa que al Pedri li costava molt més, ja ho feia, però clar, havíem jugat molts partits amb el Pedri, amb l'Olmo i amb el Fermín. Tres jugadors del mig del camp que eren com tres puntes o tres mitges puntes que els posaves allà al mig del camp. Quan tu jugues a competició que et requereix una exigència física molt gran, doncs, hi havia moments que patia, l'equip patia, i es notava, i en canvi ara amb el Pedri... Ai, perdó, amb el Rodri, jo crec que pot aportar això, no?
3: Em quedo amb això, que Rodri, quan tornava al City de la secció, deia que fàcil que jugar amb Pedri, perquè després es muntem aquí de l'altre.
8: Saps què passa? Que al marge de tot, per exemple, el De Jong és molt més anàrquic. És a dir, ell fa una mica el seu partit i en mig camp va per una banda...
3: Va a la seva.
8: Bueno, la seva, no, però és la seva qualitat.
10: Otra vez la prensa. És que de verdad...
3: Que està parlant bé de tu.
10: És que de verdad, sí, anárquico es bueno desde cuando... És increïble, de verdad, lo de la premsa és lo de sempre.
8: No entens bé el català, tu, no?
10: Lo de
8: això també és important. No el que diu un, sinó el sentit que té el que diu. I jo crec que, per exemple, De Jong moltes vegades no entès molt bé el que és el futbol del Barça. Ostres. Posicional.
3: Igual on està la banda.
10: És que sí, que m'està... Sí, que bueno és ser anàrquico.
8: Tu pots tenir un, o abans ha parlat també de los delanters, no? Que han de ser una mica diferents, és a dir, tot correcte, ha de ser així, tu has de... No, has de tenir personalitat, i De Jong té una personalitat brutal, fins i tot ha jugat amb tots els entrenadors. Dit això, vull dir que al final el Pedri l'any passat jugava més com un 4-2, 3-1, per dir d'alguna manera, amb Fermín o amb Olmo, i aquest any estan jugant ahir, per exemple, en 4-3-3. Per exemple, no? Aleshores, jo crec que per Pedri és molt millor, perquè juga una mica més endavant, que és la seva qualitat, tancar una mica el mig camp amb aquesta capacitat que tenia, per exemple, Iniesta, no? És a dir, que ell va i sembla que no tingui rapidesa, i es va, i tanca una línia, no? I aleshores, l'any passat, començava molt més darrere, anava a dalt, i després, com ha dit molt bé, estic d'acord, tornava per defensar i tenia que fer recorreguts de 40-50 metres cap a dalt.
3: Aquella imatge que teníem molts partits del Barça en temporades anteriors, del Pedri, que acabava el partit fos, suat, que en comptes de dir 23 anys semblava que en tingués 73.
10: Sí, és culpa de mi que corre.
3: Jo no t'estic dient això, ho has dit tu. Però aquest any no la veurem, perquè Rodri li estalvia una de quilòmetres brutals.
11: Però és que no tan sols Rodri fa millor Pedri, sinó també farà millors els centrals, alliberarà els centrals de moltes tasques.
4: Perquè llavors...
11: Estem parlant d'aquesta... posició de mig centre, valga la redundància, posicional, no? Que no només és posicional per tocar com feia Sergi Busquets, que també robava moltes pilotes, no? Sinó que per mi és la posició que li feia falta al Barça en aquests dos últims anys.
8: No, i sobretot també, encara no l'hem vist, però per exemple, en partit més difícil, per exemple, baixar una mica com central per que els dos centrals abrin una mica i pugui sortir. Això no l'hem vist encara, però segurament quan arribin partits molt més difícils, que... potser els centrals tindran delanters de primer nivell 1-1, aleshores també aquesta situació que l'ha fet el Manchester i que el Barça, històricament, des d'aquesta situació de Koeman, sí, és a dir, ha jugat amb dos centrals, però de tant en tant Busquets, si recordeu,
3: I tant.
8: Pots jugar.
12: Ja, he dicho ya, que lleváis tres años dando la turra con que Luis de la Fuente tiene que poner a Pedri más abajo, más abajo, más abajo. Y resulta ahora que tenía razón yo. Anda, huevos. Y además con el Mundial he ganado, ¿eh?
3: No, no va a ser, no sea grande. No sea grande.
12: No me puedo agrandar más, ya, chico.
3: Explota ya.
12: Explotar.
3: Va, més veus del bastidor. Digues, Carles.
9: No, deia que si recordem precisament l'any passat, un dels jugadors que va equilibrar una miqueta això va ser Eric, jugant en aquesta posició. Per què? Perquè el perfil de jugador era un perfil molt més defensiu, molt més de central, així avançat, i feia una mica més aquesta tasca d'ajudar en els altres que eren molt més ofensius. I ara això ho farà perfectament el Rodri.
8: Tal qual.
5: Don Rodri, que a banda d'això també va parlar dels problemes o de la situació que s'ha viscut aquesta setmana respecte als comentaris que va gravar Movistar el dia després, parlant de que el València que dolents eren, va sortir públicament després d'haver trucat el dia abans a Gaià, i això és el que va dir Rodri.
13: Me gustaría decir unas palabras porque se ha generado un poco de controversia con el vídeo del otro día. Sí, me gustaría... En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa, cualquiera que vea el vídeo lo puede ver, en ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo, todo lo contrario, todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga, y nada, simplemente decir eso. También, eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí... creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club.
3: Don Rodri, que em sembla que està exemplar en la reacció després d'aquest vídeo, en què l'està captant aquesta conversa privada, en el que doncs, parlava com parlava dels jugadors del València, dient-li a Cubarsí que eren molt dolents i que es mostrava sorprès del nivell que havia vist del València el dia que el Barça guanya més talla 0-5. I que primer truca a Gaià per disculpar-se i ahir apareix també de forma pública per fer el mateix. Tant de bo tots els que falten al respecte doncs, tinguessin la mateixa reacció que...
11: Què dices tu?
3: Però per què et dones per al·ludit?
11: Per al·ludit.
3: Sí, t'has donat per al·ludit i tant de bo tots els que falten al respecte tinguin la mateixa reacció.
11: Jo no
3: i de sobte salta.
11: Respeto,
3: i de sobte... Però llavors per què entres?
11: Jo no falto respeto, tonto,
3: entres?
11: Tu per segunda, gilipolla.
3: Realment no faltes al respecte, no. Ara veus, ara després d'això...

0: de gilipolle. No,
1: realment no faltes al respecte, no. Ara veus, ara després d'això hauries de demanar perdó. Saps què vol dir demanar perdó?
2: Per què?
1: Demanar perdó.
2: Demanar.
1: Disculpes.
2: Què?
1: Em penalitza.
0: Sí, accepto tu disculpa.
1: Alguna cosa que vulgueu comentar d'això de Rodri amb aquestes disculpes, o donem ja per tancat el tema?
3: No, hem parlat abans, no, Álvaro, sí. Que realment aquí el problema és que als mitjans tothom es queja que els jugadors estan molt llum, que viatgen sols, que tal, i aleshores els estan al tanto a tot, aleshores cada vegada serà més difícil per vosaltres. Això és una realitat, i a partir d'aquí jo crec que l'hem de dir a Rodri, benvingut a la Lliga Espanyola i benvingut al Barça.
1: Què més, Nil?
4: Doncs una última declaració, perquè és una de les imatges que, segons Jordi Martí, es pot convertir en icònica, que és aquesta abraçada de Lamine amb Rafinha després d'haver marcat el primer gol com a jugador del primer equip del Barça, de falta directa, en el dia en què es va convertir en el jugador més jove de la història a lluir el braçalet de capità. Així explicava Rafinha el motiu de que Lamine només marcar va anar directe cap a ell.
5: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol y para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así. Sí, bueno, la verdad que sí, también depende del partido. Si uno siente que está haciendo un buen partido, mismo que no marque, creo que sale contento. Muchas veces me ha pasado a mí de no marcar, pero sentir por dentro que he hecho un buen partido, entonces salí contento también, pero obviamente nosotros como delantero queremos marcar siempre.
1: Doncs Lamine, que cremava una altra etapa. José Mari, tu vas dir aquest braçalet, aquest braçal de capità molts anys. Què sents quan el veus en un jugador tan jove, 19 anys i 58 dies? Jugador més jove en lluir-ho en
3: el Barça. Ho hem parlat una mica, sobretot és que té un talent diferent, que té una personalitat per la seva edat diferent i està dins del concepte de capità, por dir d'alguna manera, de los guardianes de la Masía, ¿no? Es a dir, és l'home de la Masía, i a partir d'aquí pues, està clar que els lideratges dins del grup estan pues, los que estan. Està el Rodri, està el Cubasí, que té també moltíssima personalitat, està el Pedri, està Olmo, està Rafinha, és a dir, que al final això de portar el braçalet és una situació puntual, però que en aquest cas, per el recorregut que segurament tindrà i com és un santo i senya de la Masia, doncs la veritat és que això va molt bé per la Pedrera, també.
2: Sí, la importància d'haver estat escollit pels teus companys, perquè, a veure, no ens hem d'enganyar que Lamine és molt jove, però té una ascendència no només al camp, sinó també al vestidor. I això, com ell va molt bé dir a la roda de premsa, que va estar excel·lent en tots i cada un dels temes, li donarà sentit de la responsabilitat, que crec que també en moments li fa falta.
6: Sí. Assumir aquesta responsabilitat no només a nivell de joc, a nivell de fer gols, de marcar la diferència, sinó que l'ha d'assumir amb el pes del vestidor. El capità és el que diem, no és només per portar el braçalet allà i lluir allà amb la foto, sinó per realment ser un líder de lo que és el vestidor i liderar no només amb el tema esportiu, sinó amb el tema personal. No?
3: Liderar és el que ha explicat, que no havia escoltat ahir, el que li va dir Rafinha en el partit. Això és liderar. Això és portar el braçalet. Ah. És a dir, no cal portar el braçalet. Pedri Rodri segurament no portarà.
1: Però liderarà.
3: Però clar, ha de ser el capataz.
1: El capataz.
3: Entens? Ha vingut per ser capataz encara que no porti el braçalet. Doncs ara, i amb això que li ha dit a Lamine, també dir-te, jo recordo perfectament amb el Johan, en l'Adru, que li passava una mica això. Sempre no tenia un bon dia o no li sortien els regats. I aleshores jo recordo que li deia, Michael, si no tienes el día, juega un toque, baja un poquito más, métete en el partido. La siguiente, coges, das dos toques, la pierdes, empieza otra vez, haz un toque. És a dir, al final has de conèixer com persona i això és un procés que Lamine és la part del procés que la gent no veu, però que ha de millorar ell per dins.
6: Precisament això és el que ara necessita el Lamine, aprendre d'això, aprendre d'aquestes paraules del Rafinha, que li està transmitint això.
1: Doncs entre capitans va l'1 per 1, oi que sí?
7: Efectivament.
8: L'1 per 1 del Bermúdez.
7: Especial capitans.
1: Barça 5, Feyenoord 1, especial capitans. L'1 per 1 del Que t'hi jugues comença, evidentment, amb Joan García.
7: Capitán Garfio, per poder

0: aturar d'aquesta manera, s'ha de tenir alguna cosa a les mans que no és normal.
1: Condé.
0: El Capitán Amèrica. Hi ha dies que és un superheroi, però d'altres només un tio que vesteix estrany.
1: Covarsí.
0: El Capità Calçotets. Hòstia. Bàsicament relata una colla de nens de primària que tenen un somni i faran el que calgui per aconseguir-ho.
1: Christensen.
0: Captain Tsubasa. Sort del que té al costat perquè el camp se li fa llarguíssim.
1: Cancelo.
0: El Capità Cook. En ocasions va amunt i avall que fot goig veure el descobrir territori, però amb d'altres fot aigües per tot arreu.
1: Rodri.
0: El Capitán a la Triste. És obra d'un fachorro important, però a la Triste ha sigut la seva setmana, que s'ha hagut de disculpar i tot.
1: Pedri.
0: El Capitán Morgan. Quan ell hi és, tots els del seu voltant estan col·locats com cal.
1: Olmo.
0: Capitán Pescanova. Pinta que com no espavili, aviat se l'inclourà dintre el carro del peix.
1: Oh, la minja mal.
0: Capità Han Solo. Hi ha moltes guerres entre estrelletes per guanyar la pilota d'or, però jo tinc molt clar qui domina la galàxia del futbol.
1: Adeyemi.
0: Capità Haddock. Està tenint una gran setmana, i això que només és dimecres.
1: Rafinha.
0: El capità Schettino. Mai he baixat del seu vaixell i us juro que mai baixaré.
1: També va jugar Marc Bernal.
0: El capità Flint. En ell hi tenim un tresor enterrat, però ja l'anirem descobrint mica en mica.
1: Gordon.
0: El capità Jack Sparrow.
1: Home.
0: Els del Feyenoord recordaran aquest dia com el dia que gairebé l'atrapen.
1: Fermín.
0: El capità Jacques Cousteau. Cada any és millor descobriment que l'anterior. Quina passada.
1: Gabriel Jesús.
0: El capità Siam. Hem fixat un tio que ens pensàvem que era un vegetal i ojo, no acabi sent un dels majors mites de la història de Catalunya.
1: Gavi.
0: El capità Barba Negra. A vegades se'l coneix més per la seva mala llet que per les seves fites.
1: I Hansi Flick.
0: El capità Trueno. És d'una altra generació, però l'important és que els fot a tots firmes i a treballar.
1: Que gran. Especial l'1x1, que podreu tenir disponible a les nostres xarxes socials ja de seguida. Especial Capitans. Per tancar aquesta primera hora, a la segona hora encara teníem alguna veu més, eh? Hem d'escoltar de Yemi.
2: Sí, amb permès.
1: Molt ràpidament.
2: No, rapidíssim. Gavi. Estic molt content per Gavi. No hem parlat res de Gavi.
1: Bueno, va ser una mica testimonial, ahir, no?
2: Bueno, però això vol dir que està bé.
1: Ah, això.
2: Donava la sensació que potser tenia alguna cosa més important.
1: És que ens vam espantar tots,
2: I aleshores també jo crec que està bé recordar-ho.
1: I tant. Doncs ben fet que fas.
2: Encara que està passant moments difícils.
1: Ben fet que fas. Que torni a agafar la confiança i que no quedi aquí, que hagi quedat en res aquest ensurt. Deia Nil que a la segona hora hem d'escoltar de Yemi. D'escoltar la contracrònica de l'Ovalles, i encara tenen cosetes per davant. Però abans, coneixem un horari ja de la tornada de les aturades de les seleccions.
3: Sí,
1: quin dia juga el Barça?
3: El primer partit després de l'aturada de seleccions, el dissabte 10 d'octubre, Barça-Getafe al Camp Nou a 6:45 de la tarda. L'Espanyol, en aquest cas, jugarà divendres, dia 9, a les 9 de la nit, al Camp del Màlaga.
4: Molt bona hora,
1: Espanyol, Màlaga-Espanyol divendres.
4: Molt bona hora,
1: Sí?
4: Va, dissabte, a mitja tarda.
1: Quarta set.
4: Vol dir que al migdia podem fer un Manar 75.
1: Oh!
4: Millor rosseria de la Barceloneta, home.
1: M'acaba de fer molt feliç,
4: la
1: president.
4: Una terrassa a l'aire lliure, amb amics o familiars, ara que encara aguanta el temps. Home, i a més et fan l'arròs a la vista. Pots veure el mirador de les paelles, aquell mirador espectacular on hi ha 19 varietats de paella diferents. Manar 75 punès.
1: Doncs ja es diu el plan. Pel dia 10 d'octubre, Barça-Getafe, i abans anar al Manar 75. I us remeteu que el Madrid juga amb el Villarreal just després del Barça, oi que sí?
4: No hi ha Manar 75 a Madrid.
1: No.
3: Altres coses.
1: Que vinguin aquí, que tenen temps de venir, anar al Manar 75 i anar a Villarreal.
4: Vaya, vaya, aquí no hi ha
1: paella. Aquí no hi ha paella. Per cert, és el partit previ al partit que jugarà el Barça al camp del Galatasaray, perquè la següent setmana és setmana Champions. Lluís Carreras, José Mari Vaquero, gràcies per estar al Que T'hi Jugues. Avui heu doblat, també heu estat al bar. Un plaer, com sempre, tenir-vos aprenent de vosaltres.
4: Adeu.
2: Adeu, bon dia.
1: Amb el Carles Planxana ens quedem una estoneta més, si em permet, per acabar de parlar també una miqueta de la Champions, que hem de parlar de la jornada d'ahir, i hem de parlar de Ferran Torres, per exemple, entre d'altres. Pausa i seguim al Que T'hi Jugues. Fins a les 2 del migdia. Ser Catalunya.
5: T'hi Jugues.
6: Cadent. Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
7: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
8: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefonico.com. El suport que el teu negoci necessita.
10: Per saber com protegir el medi ambient, com aconseguir estalvi energètic, incrementar el reciclatge i conèixer el nostre entorn per estimar-lo i conservar-lo, tens una cita amb l'Hora Sostenible. Cada dimarts a partir de 2:15 de la tarda, a l'Aquí Andorra, amb el suport del Centre Andorra Sostenible i d'Andorra Recerca i Innovació, i amb el patrocini de FEDA.
11: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Molt bona tarda. Europa ha tancat l'acord per la gestió de fronteres amb Andorra i només queden ja els tractats bilaterals amb França i Espanya. La Comissió Europea publicava el text negociat amb el Principat a finals de març i li ha donat llum verda per avançar en les converses amb els països veïns. Una ocasió perfecta per fer-ho serà durant la visita que José Manuel Álvarez, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, farà dilluns vinent al Principat, on es reunirà amb el cap de govern, amb Xavier Espot, però també amb la seva homòloga Imma Thor, amb qui tractaran diverses qüestions d'interès conjunt, entre les quals la cooperació transfronterera, la mobilitat, el desenvolupament sostenible i, evidentment, les relacions amb Europa. L'èxit d'aquesta doble negociació, explica el ministre portaveu Guillem Casal, és que ha permès esvair definitivament el temor que apliquin els controls fronterers previstos en l'Entry-Exim System.
1: Amb l'acord de gestió de fronteres que s'ha publicat avui, com amb les negociacions bilaterals, doncs salvem aquest punt essencial i vital, podríem dir per nosaltres, per doncs, mantenir una situació de fluxes migratoris per les fronteres terrestres.
0: Casal feia aquestes declaracions durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. També hi va intervenir el seu company, el ministre de la Funció Pública, Marc Rossell, en aquest cas per presentar el nou reglament de classificació i de revisió dels llocs de treball de l'Administració General, que dona resposta a les demandes dels treballadors públics. Segons explica, s'ha treballat amb els sindicats de manera que s'elimina la possibilitat que acabi a la vetllia, com va passar amb el procediment anterior. A més, admet que modernitza l'administració i agilitza i dona més seguretat jurídica a l'hora de donar resposta a les necessitats organitzatives que té.
2: Més enllà d'aquestes reivindicacions que tenien els representants dels treballadors, s'ha anat més enllà i s'ha definit, com bé he explicat, una sèrie de llocs de treball de l'administració genèrica que ja no depenen de cada un dels departaments, sinó que s'establiran les missions, les funcions d'aquests llocs de treball amb diferents perfils.
0: Finalment, el ministre portaveu Guillem Casal no va respondre les declaracions que va fer Aliança Catalana sobre la suposada pressió que exerceix Andorra sobre la Seu d'Urgell. Això sí, va recordar que el nombre de transfronterers no ha variat significativament en els últims anys i tampoc ho ha fet la seva nacionalitat. Mentrestant, Josep Maria Rossell dona per tancada la plantilla del Tribunal Superior i demana més temps per valorar si cal més personal suplent en la de Corts. El president del Consell Superior de la Justícia dirigia tot just ahir al matí el nomenament de dos nous efectius que reforcen la borsa de magistrats substituts. El primer era Maria Lluïsa Maurel, que va al Tribunal Superior, i el segon, Hugo Novales, que ho farà al de Corts. Segons explicava, amb aquesta incorporació el Superior disposa ja de dos magistrats substituts, per tant, no necessitarà més, i en el cas de Corts, Rossell recorda que tenen el reforç d'alguns batlles substituts. En aquest punt demana esperar i valorar si calen més o no. Ell mateix detallava com funciona la figura del magistrat substitut en declaracions recollides per Ràdio Televisió d'Andorra.
3: Aquests magistrats són com qualsevol altre magistrat. L'únic que canvia és el seu estatus. Uns han de la carrera judicial, com he dit abans, i aquests no? I el funcionament són els de qualsevol tipus de magistrat. I aquí és on decidiran, doncs, els presidents de les jurisdiccions. En quins llocs els escriuen, a quines sales els escriuen, entraran dintre del torn...
0: D'altra banda, el Consell Superior de la Justícia aprovava la publicació de la convocatòria i també de les bases del concurs de mèrits per inscriure magistrats procedents dels estats veïns a la llista de substituts per l'any vinent. I el Consell General accelera el relleu d'Isaac Galobardes al capdavant de l'AQUA. Així ho explicava la subsíndica general Sandra Codina després de la reunió de la Junta de Presidents. Segons va detallar, el mandat de 4 anys de Galobardes està a punt d'expirar i, per trobar el seu relleu com més aviat millor, en les pròximes setmanes publicaran les bases del concurs i els requisits que han de complir aquelles persones interessades a postular-se. L'objectiu, assegura, és nomenar-lo a final d'any abans que es dissolguin les Corts.
4: El Consell General publicarà a principis d'octubre un avís per a la confecció d'una llista de candidatures a la direcció de l'AQUA. Totes les persones candidates han de ser de nacionalitat andorrana, majors d'edat, tenir ple ús dels seus drets civils i polítics i estar en possessió d'un títol de doctorat. L'objectiu és que abans de finals d'any, i per tant abans de la dissolució del Parlament, ja es pugui nomenar el nou director o directora de l'AQUA.
0: L'AQUA, l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior, és un dels quatre organismes que depenen directament del Consell General i seran els membres de la Comissió d'Educació, en aquest cas, els qui avaluïn els candidats. Posteriorment, serà un grup parlamentari qui proposi el nom que s'ha de votar en un plenari. Naturland ha tancat un mal estiu, tot i l'èxit que ha tingut la nova tirolina Eclipsi. El centre d'activitats de la Rabassa ha rebut 40.000 visitants durant la temporada estival, una xifra per això que representa una caiguda del 7% respecte l'any anterior. I el mateix ha passat amb la facturació, l'aturada en l'activitat del Tobotronc durant 3 dies, però sobretot una meteorologia adversa. La definia el director general Miquel Llanes explicant els resultats, tot i que ell mateix afegia un altre argument, que és precisament el fet que els visitants prioritzin ara altres propostes de natura que no comportin una despesa extraordinària. Tot i així, la millor notícia és que l'última atracció presentada, la tirolina Eclipsi, ha tingut una molt bona acceptació entre els usuaris i, de fet, les entrades que l'inclouen s'han esgotat pràcticament a diari.
5: Ha estat un estiu molt irregular per conseqüència d'una meteo adversa durant molts dies del mes d'agost que ha tingut un impacte negatiu tant en visites com en ingressos. En canvi, l'acceptació que ha tingut la nova tirolina Eclipsi ha sigut molt positiva per part dels clients, el que ha ocasionat que pràcticament tots els dies del mes d'agost hagin exhaurit les entrades que inclouen aquesta nova activitat.
0: A partir d'ara obrirà els caps de setmana fins al 12 d'octubre, després concentrarà l'activitat a la cota 1.600 fins al 22 de novembre. Posteriorment estarà tot preparat per afrontar la temporada d'hivern, que obrirà tan aviat com les condicions meteorològiques ho permetin. I el govern ha aprovat l'Estatut de l'Artista per fer-ho més accessible i adaptar-ho a la realitat del sector cultural. La principal novetat és que a partir d'ara, per aconseguir l'acreditació provisional professional, no caldrà demostrar que es pot viure exclusivament de la creació artística. D'aquesta manera, el reconeixement es podrà obtenir en funció de la formació, de la trajectòria o també de la combinació dels dos factors. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, admetia que l'exigència d'ingressos que hi havia fins ara suposava un fre per a molts professionals.
6: Fet de no poder declarar aquesta activitat sense donar-se d'alta com a autònom complicava doncs, que aquesta persona volgués fer aquesta activitat de músic i fins i tot que es volgués acreditar com a artista. Amb la modificació que introduïm a la llei, doncs, ara el que fem és explicar millor que aquestes activitats no caldrà que tinguin una obertura de comerç.
0: Les xifres mostren el poc èxit que havia tingut la normativa actual, ja que des de la seva aprovació l'any 2022 només 15 persones havien aconseguit el títol oficial d'artista. I l'Andorra Taste reunirà 17 xefs que tenen 19 estrelles Michelin. En la seva cinquena edició, el Congrés Internacional de Gastronomia d'Alta Muntanya se celebrarà del 16 al 20 de setembre, volem dir, a Escaldes, i enguany posarà el focus en el territori i en la seva capacitat per construir una identitat gastronòmica. França és el territori convidat en una edició en la qual es vol reivindicar la cuina de muntanya i també la influència de la gastronomia gala en el nostre país. Entre els xefs participants hi haurà noms importants, com ara els germans Torres o Paco Roncero. En total, els restaurants participants, com dèiem, sumen 19 estrelles Michelin. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica. Jordi Carbó, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Jordi, portem un trampolí. Tenim la temperatura amb un trampolí o amb un tobogan d'aquests d'aigua realment significatiu, eh? La temperatura ha caigut una barbaritat aquesta tarda, matinada, aquest matí, i ara de cop i volta remuntat, que són molts graus, ja m'ho diràs tu, vaja.
7: I no t'encanta això?
0: No.
7: A veure, anem a
0: podem fer una cosa o l'altra, sisplau?
7: Anem a reenfocar-ho. Més enllà de la teva necessitat... Per cert, tan extensa actualment, no?, la societat de... Em queixo de tot.
0: Sí.
7: Tu ahir, quan et vaig dir que baixaries a prop dels 5 graus,
0: sí,
7: no vas demostrar massa animadversió quan tu normalment...
0: És que se'm va escapar, Jordi, t'ho explicaré la veritat. Se'm va escapar.
7: Bé, però no t'han sentat fantàsticament bé els 5-6 graus d'aquest matí? O t'has queixat ja?
0: No, al contrari.
7: Això, és a dir... Ho porto en el sentit de que com està canviant tot. És a dir, els amants de la calor s'amaguen i ho diuen en la boca petita que volen que torni la calor perquè saben que quan ve la calor doncs no té aturador. I aquests odiadors també dels canvis sobtats de temperatura, jo crec que avui hi ha un somriure generalitzat, no només a Andorra, sinó per tota la península, per gran part d'Europa, perquè s'ha acabat aquesta calor eterna, agobiant, insana. Jo no sé quants adjectius més podríem posar.
0: Perquè no tinc efecte d'aplaudiments, Jordi, em sap greu, però si no te'l posaria ara mateix.
7: Estaries d'acord amb aquests adjectius,
0: sí,
7: no?
0: Sí, vamos, increïble, totalment.
7: I Déu-n'hi-do la baixada. 5-6 graus a les valls on menys ha baixat i 0 graus a les fonts de l'Insal, que és la temperatura, mirant dades del govern d'Andorra, que tenim més baixa. No és res extraordinari. Hi ha molts anys que al mes d'agost ja tenim una situació així. Hem hagut d'esperar al setembre, però bé, benvingut. I el que ve ara, que anem ja de cara al pronòstic, que és el que més t'interessa, suposo,
0: sí,
7: ve molta tranquil·litat durant molts dies, malauradament, perquè no ens ha deixat molta aigua aquest darrer canvi i no esperem molta aigua i fa falta aigua. Però bé, com a mínim, no patirem la calor d'aquests darrers mesos. Avui sí que està pujant molt, com tu dius, la temperatura, però les màximes s'acabaran situant al voltant dels 25 graus. Mm. El sol donarà la sensació d'ambient càlid, però durant poca estona i hem de tenir present que a la que el sol s'amagui darrere de les muntanyes, ràpid descens de temperatura. I si esteu planificant els pròxims dies, com a mínim fins que s'acabi la setmana, al mateix temps pujaran les temperatures, però continuarà fent una mica de fred en començar els matins i a les tardes una mica de calor, però vaja, una calor d'aquelles que fins i tot ve de gust unes quantes hores.
0: Perfecte. Doncs Jordi Carbó, moltíssimes gràcies. Demà incidim amb el cap de setmana. Això sí, avui recuperem l'espai del balcó. Ja et vaig dir ahir que fem temporada, que ja tornem a ser la temporada regular. Avui no hi ha Barça, avui no hi ha Carrusel. Per tant, doncs, Jordi, t'espero puntualment al balcó.
7: Que vagi molt bé. Fins després.
8: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
9: Si sona el telèfon, TST. Si hi ha paperassa, TST. Si et falta temps, TST. El nostre back office multilingüe connecta la teva empresa amb clients d'arreu d'Europa i més enllà. De l'alemany i l'anglès, el croat, el portuguès i molt més. Impulsem el creixement del teu negoci més enllà de les fronteres. Tu decideixes, nosaltres ho fem possible. TST. Entra a www.tuserviciotelefónico.com. El suport que el teu negoci necessita.
10: Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui entrevistarem el síndic general Carles Ensenyat en el que, o després, més ben dit, d'haver pronunciat un dels seus últims discursos a la institució coincidint amb el dia de Meritxell. Doncs amb ell repassarem el més important del que va dir, també com farem un balanç de la legislatura i ja de pas intentarem esbrinar quant de temps li pot quedar i quina feina queda per fer. Amb ell arribarem al final del programa, moment a partir del qual donarem pas al Ricard Rovirosa i a l'Aquí Esports. Nosaltres arrenquem!
11: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: Carles has ensenyat, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Tot just venim de celebrar un dia de Meritxell en el qual vostè va pronunciar, no sé si l'últim discurs de la legislatura. Què n'opina, Sàdic?
1: No crec que sigui l'últim, l'últim Meritxell segur, però suposo que encara hi haurà un discurs a Sant Tomàs.
0: No? Sempre me n'oblido del discurs de Sant Tomàs.
1: Per tant, encara queden uns mesos de legislatura.
0: I tant, un dubte, síndic, ja posats. Tenint en compte, doncs, això, que estem a final de legislatura, presumiblement, o és una possibilitat, és evident que el dia de la Constitució, doncs, no hi hagi... El Consell General estigui dissolt.
1: No és la primera vegada que passa que cau eleccions i Constitució al mateix moment, o dissolució i Constitució. Mm. Tradicionalment, l'acte es fa exactament igual. Recordo que em sembla que va ser a la síndica Sunyer, que va just amb l'últim acte de la Constitució que li va tocar presidir amb ella, doncs està en funcions.
0: Sí.
1: I per tant, doncs, l'acte es fa exactament igual, però no hi ha una sessió, en aquest cas formal, del Consell General, sinó que és un acte, en aquest cas, al vestíbul del Consell General. I imaginem que arribessin en aquest cas, no? Que els informes de les delegacions internacionals no poguessin ser llegits el dia del Consell, però igualment seran publicats.
0: Sí.
1: És a dir, ciutadania pot tenir-ne accés al web del Consell, a les xarxes del Consell i descarregar-se'l i llegir-se'l. O també es pot acumular, si sabem la data, que no la sabem, per tant, si em anava a preguntar quan seran les eleccions, doncs no li puc dir, doncs també es pot acumular en un Consell precedent, no?
0: És potestat del cap de govern.
1: És potestat del cap de govern.
0: Deixa que comenci aquesta entrevista, o que continuem parlant aquesta entrevista. Li he començat demanant pel dia de Meritxell. Vostè va fer un discurs en el qual va parlar de la despenalització de l'avortament, va parlar també del model de creixement, de la problemàtica de l'habitatge. Tots ells són elements síndics en els quals tant el Consell General com el govern, la part que li toca al Consell General, doncs, hi està treballant des de fa temps, però continuen sense tenir una resolució. Dit això, des del seu punt de vista, s'ha avançat en el sentit que tocava? Estem més a prop de la resolució avui que a l'inici de la legislatura?
1: Posem dos exemples que segurament són més concrets i que tenen una perspectiva de resolució més immediata. Unió Europea i avortament. Sembla que l'avortament, pel que tots hem llegit, no? Pel que també és públic i notori, sembla que ha avançat fins al punt que durant aquesta legislatura el govern podrà entrar a tràmit un projecte de llei de despenalització de l'avortament, i això fer-ho salvant el model institucional sense posar en risc el nostre model constitucional i institucional que durant tants anys ens ha garantit el que som. Això sembla que ja té una data, no? És a dir, aquest camí llarg, que segurament va començar fa molts anys, recordo el Toni Martí, que ja hi treballava, ja en parlava, que durant la legislatura passada, quan jo era president del grup parlamentari, doncs ja vam fer un informe i vam començar un camí, i ara sembla que es conclou aquest camí. Aquests són feines que aquesta legislatura veurem al final, però que han durat diverses legislatures. La Unió Europea s'assembla també bastant, és a dir, sembla que durant aquesta legislatura veurem la signatura i, per tant, doncs, tocarà fer un referèndum. El poble andorrà dirà si el que ha conclòs és prou bo o no a criteri individual de cada ciutadà d'Andorra, i el resultat, doncs, s'haurà d'acatar. També veurem aquesta conclusió d'aquesta negociació. Amb el creixement, amb l'habitatge, segurament és més difícil veure la conclusió durant aquest habitatge, durant aquesta legislatura. El creixement, perquè vivim en una etapa d'acceleració econòmica i, per tant, doncs, inevitablement, per molt que es facin accions per intentar que el creixement sigui més sostingut, no sigui tan accelerat, si el que està accelerat és l'economia, doncs, d'alguna manera, nosaltres també vivim aquests efectes. Crec que no voldria entrar en detall d'una acció concreta, però crec que tots els grups parlamentaris, el govern també, han aportat idees i solucions per poder rebaixar, no el creixement, però sí la velocitat amb què creixem. Mm. I, per tant, doncs, intentar que l'impacte sigui menor. Amb l'habitatge passa el mateix, així ho deia el dia de Meritxell. És una legislatura molt fecunda amb iniciatives i amb accions per part de tots els grups i per part del govern. Si totes aquestes iniciatives les resumim amb si s'ha fet o no s'ha fet coses, jo crec que sí que s'ha fet. Crec sincerament que s'ha fet. Si ha sigut prou, això s'ha valorat per part de cada grup parlamentari i de cada ciutadà. A mi no em toca valorar si, si un grup parlamentari està equivocat o no, o al revés, o si està, ha estat encertat o no. Però penso que sí que s'ha de posar en valor que aquesta legislatura s'ha fet feina, i aquesta feina, vulguem o no, ha anat a arreglar part del problema. Segurament no tot, però part del problema, sí.
0: Em ve al cap perquè just a l'inici del mandat es va crear una taula per treballar l'habitatge que s'havia de fer des del Consell General. I aquesta taula, l'oposició, que és qui en va sortir finalment, va acusar el govern de ser el responsable, és a dir, de liderar exclusivament les polítiques d'habitatge. És a dir, les polítiques, segons des del punt de vista de l'oposició, l'habitatge, les polítiques d'habitatge, perdoni, les ha liderat exclusivament el govern sense tenir en compte el Consell General quan s'havia creat una taula parlamentària. Vostè una mica, doncs, no li diré si està d'acord en aquest sentit o no, però sí que potser s'ha perdut una oportunitat, o dit d'altra manera, sí que el Consell General ha perdut la capacitat de lideratge en polítiques d'habitatge. Ho veu així?
1: No ho veig així, i no és en contradicció a cap grup parlamentari ni cap posicionament, però al final hem d'entendre bé el rol del Consell i el rol del govern. Al govern li toca el lideratge de la política, en aquest cas, doncs, tant a dins d'Andorra com a nivell internacional. Això no li dona l'exclusivitat de la política, simplement la lidera, i el Consell General té unes altres facultats, unes altres competències. En aquest cas té el control de l'acció de govern, que és molt important, al final s'ha de controlar l'acció del poder. Té la capacitat deliberativa, no? de pensar bé allò que entra al Consell General perquè surti reforçat, perquè surti millorat. Té, òbviament, una capacitat que és importantíssima, que és la legislativa, és a dir, tots els grups parlamentaris, també els comuns i govern, tenen la capacitat d'entrar a projectes de llei, de proposicions, d'allò que amb ells els hi sembli, i això moltes vegades doncs ja ho veiem amb iniciatives, que quan hi ha una iniciativa que un grup parlamentari la vol posar a l'agenda, doncs l'entra ahí directament. Per tant, tenim aquesta capacitat, i després tenim la part representativa, és a dir, en tant que la Constitució ens dona aquesta capacitat de representar el poble andorrà individualment i col·lectivament com a consellers, i en aquest cas com a Consell General, com a institució, tenim l'obligació de representar aquells neguits de la ciutadania, i a vegades entra en contradicció amb els elements tècnics o els elements polítics que es posen sobre la taula. Per tant, el Consell té una capacitat molt important d'incidir en la política, de fer-la, de bastir-la, de construir-la. El govern, òbviament, també la té. El govern és molt més executiu, ha de buscar solucions a l'immediat, i el Consell les pot revisar, les pot controlar i les pot repensar. I aquest exercici de repensament, de construcció, és el que és propi del Consell General. Tota l'activitat prèvia. A vegades hi ha lleis que tenen centenars d'esmenes, centenars d'hores de reunions per convenir, per acordar esmenes que milloren un text que ha vingut dels comuns, d'algun grup parlamentari o de govern.
0: Torno un segon enrere amb la qüestió de la despenalització de l'avortament. Vostè n'ha fet referència ara, em va fer referència també durant el seu discurs durant el dia de Meritxell, i segueix, evidentment, doncs, la línia marcada pel govern al respecte o garantir l'estructura institucional del país. Fins a quin punt es pot mantenir o es pot anar allargant aquesta situació en el temps, fins que s'aconsegueixi trobar un acord? Hi ha una data límit?
1: Primer, deixa'm fer una petita puntualització. Deia, amb la línia marcada pel govern.
0: No, bueno.
1: És la línia marcada per aquells que pensem que el model institucional ha de ser garantit. I jo formo part d'aquests que pensem que el model institucional ha de ser garantit. I òbviament, el govern també pensa exactament igual.
0: Sí.
1: Això, vagi per davant, en el bon sentit, eh?
0: Sí.
1: Em preguntava fins on pot aguantar el nostre model institucional. El nostre model institucional, jo crec que és públic i notori que pot aguantar doncs moltes coses, moltes, i així ha sigut. La població andorrana, la societat andorrana, s'ha modernitzat en molts aspectes en els últims 35 anys, no? des de una mica abans de la Constitució fins ara. I pensem que fa 35 anys no existia el divorci en aquest país, i en canvi 35 anys després veiem una societat molt moderna. Però òbviament, doncs, hi ha un condicionant que no se'ns escape, que és que els nostres caps d'estat, doncs, un és president de la República de França i l'altre és bisbe d'Urgell. Fem-ho diferent. Si poséssim sobre la taula una acció o una decisió que afectés directament la sobirania francesa, pensem que no hi hauria el rebuig de França, pensem que no hi hauria l'abdicació del copríncep francès. Doncs de la mateixa forma que sí, que estem convençuts que això seria, també, òbviament, hem de tenir, a l'altra banda, aquesta consideració pel copríncep episcopal. Jo crec que l'Església doncs, s'ha mostrat predisposada a negociar, quan va venir el cardenal Parolin es van fer molts passos, i ara es conclou. Tindrem la despenalització.
0: Sí?
1: Això és el final de... Jo crec que sí. Aquest és el final del recorregut? No. La societat ha de continuar avançant. I ha de continuar avançant al ritme que els nostres propis condicionants, no els de l'Església, els d'Andorra, i allò que a nosaltres ens interessa preservar i allò que no, doncs ens dictin. I per tant, nosaltres hem de ser prou hàbils per veure allò que ens garanteix independència, ens garanteix sobirania, ens garanteix una veu internacional, i allò que ens frena. Per tant, aquí és el punt on nosaltres hem de valorar-ho. Jo sóc ple defensor del model del copríncipat parlamentari i, per tant, doncs, sempre intentaré que les accions, en aquest cas, que venen de part meva, no posin en risc el copríncipat, perquè penso que són molt més forts des de la vessant internacional, però també des de la vessant local, tenint aquest model institucional que no tenint-lo. A vegades posem l'exemple de la crisi bancària que vam tenir el 2010, també durant la crisi financera, també durant la crisi del Covid. Tenir institucions molt fortes al costat d'una població tan petita com nosaltres ens garanteix més que en resta.
0: I tant. Abans també m'ha comentat el referèndum per validar l'acord d'associació amb la Unió Europea. Vostè creu que se'n veurà afectada la reputació del país, les relacions amb la comunitat europea, si el resultat és un o és un altre?
1: No li puc dir, no ho sé. O sigui, em temo que la negociació de la Unió Europea és una negociació que, òbviament, fa molts anys que dura, que fa molts anys que hi ha hagut concessions importants a favor de les especificitats d'Andorra, i que, per tant, doncs, rebutjar aquesta negociació pot tenir conseqüències. Però no li sabria dir si les conseqüències seran de 0 al 10, amb quin grau. Això no li sabria dir.
0: I tant. M'ho faig venir bé, síndic, perquè ja que estem parlant una mica doncs, de reputació internacional, d'alguna manera. Andorra Endavant ha expressat més d'una vegada que s'està perdent la neutralitat, i ho diu en relació amb la implicació d'Andorra o el fet que Andorra doncs, s'hagi pronunciat amb conflictes bèl·lics a Ucraïna, per exemple, doncs, també amb la situació de Palestina. Des del seu punt de vista, Andorra ha de participar de la taula, o digue-li, dels afers internacionals, o ha de, com entén, sembla que entén Montaner, Andorra s'ha de mantenir allò sense posicionar-se pràcticament en res?
1: Andorra, per la idiosincràsia del nostre país, per la realitat, pel que som, ha de ser molt cautelosa amb generar-se enemics. Això estem tots d'acord, i òbviament les accions doncs, generen amistats i enemistats. També, quan parlo de que les accions generen amistats o enemistats, les inaccions també ho generen, amistats i enemistats. Posem l'exemple, per exemple, de les sancions que es van dur a terme a Rússia durant la crisi d'Ucraïna, o que encara són vigents ara. Un podria pensar que sancionant a Rússia el que fèiem era prendre partit a favor d'uns, doncs, en contra d'uns altres, i que per tant doncs, ens posàvem en la tessitura de generar-nos una enemistat amb Rússia. Ans al contrari, jo crec que el govern, el Consell General, quan van adoptar aquestes mesures, no era en contra de Rússia, sinó era, fonamentalment, perquè no es pogués fer a Andorra allò que estava prohibit a la resta de la Unió Europea. Si Andorra no aplicava les sancions, s'hagués pogut fer a Andorra, des de la banca andorrana, tot allò que estava prohibit a Europa. Això, inevitablement, amb una població de 80.000 habitants, ens hagués portat, segur, a un bloqueig per part de la resta de països de la Unió Europea, i això, òbviament, hagués sigut... Això sí que ho puc valorar, no? De l'1 al 10, segurament hagués sigut un 10 de risc, no? Per tant, aquesta neutralitat activa que durant els segles ens ha acompanyat també s'ha de ponderar amb veure on hi ha el major risc per Andorra. No seguir el que fan els 27 veïns immediats on la nostra economia depèn al 100%, té un risc molt més elevat que perdre puntualment la neutralitat per intentar, doncs, en aquest cas, guanyar seguretat pròpia a nosaltres, no? Per tant, en aquest cas, jo l'entenc perfectament. Entenc també la postura de la senyora Montaner. La neutralitat per un país petit és important. No podem generar ens enemics, no? És a dir, ara no vull citar cap exemple, però no és mai una bona idea que un poderós sigui enemic d'un país petit com Andorra.
0: Ara ve el cap un acudit d'Eugenio, que era Andorra li declarava la guerra als Estats Units. No sé...
1: Sí, no seria una bona idea.
0: Dit això, estem a part de l'estona comentant final de legislatura, és l'últim període de sessions. Entenc que hi haurà moltíssima activitat i del que ja hem parlat hi han dos elements que també voldria comentar: la reforma del sistema de pensions i la reforma de la llei del territori. Vostè creu també, confia que en aquests 3-4 mesos que queden de mandat es podran aconseguir un acord en aquests, aprovar, vaja, aquests dos textos?
1: Clar, no em pertoca a mi saber el ritme de les comissions. I aquí, en aquest cas, hi ha dues comissions legislatives, una de la LOCTU, de la Llei General d'Ordenació del Territori, i una altra sobre la CAS, que es va crear just ara a finals de l'anterior legislatura. Jo vaig ser president, per tant, conec bé el treball de la CAS. Però són aquestes comissions que han de convenir si arriben a un acord o no. Amb quina majoria arriben l'acord? És a dir, si és un acord amb unanimitat, si és un acord amb una amplíssima majoria, o si és un acord que simplement té la majoria parlamentària actual, és a dir, aquells que sustentem el govern, i per tant, doncs, valorar en aquell cas si, depenent la majoria que tinguis a la comissió, si és intel·ligent o no portar-ho a debat parlamentari. Si no tens una majoria àmplia per un tema tan d'estat com pot ser, per exemple, la Llei General d'Ordenació del Territori o la Llei de la CAS, jo crec que és imprudent portar-ho. És a dir, al final aquestes lleis que són estructurants, que donen cos al país, perquè la Llei General d'Ordenació del Territori enllaça amb allò que dèiem, amb el creixement sostenible i amb la manca d'habitatge, no? Sí. Perquè si aquesta és estructurant, no hauria de ser una llei de partit. No hauria de ser una llei portada per al partit que toque.
0: Per tant, si ho interpreto bé, no creu que la majoria sola pugui portar la reforma de la llei de les pensions? Ho dic pensant...
1: La pot portar.
0: Sí, però no creu que ho hauria de fer. Ho dic perquè les posicions estan molt enrocades.
1: Però, doncs s'han de buscar altres posicions, no? D'això es tracta el parlamentarisme. És a dir, al final, òbviament, quan tu tens una majoria de 15 consellers pots portar una reforma. I la pots votar i la pots aprovar. Però aquestes que són pals de paller, com la seguretat social, haurien de ser amb majories àmplies. No dic la unanimitat, perquè a vegades la unanimitat és molt difícil trobar-la, però una majoria àmplia sí. Per què? Perquè són aquests pactes d'estat que d'alguna manera et garanteix que l'alternança política no anirà canviant les regles del joc. Té una cosa tan vital com el que tu en 20 anys comences a pagar i fins als 65 no tocaràs el rèdit d'aquells diners que pagaves als 20 anys. No?
0: Em queda poc temps, síndic, i per tant, doncs, li inicio una ronda ràpida, si vol dir-ho així, de preguntes. D'alguna manera, ser síndic és com s'imaginava que seria? Li ha agradat la feina?
1: Sí, m'ha agradat. He trobat amics allà on no ho preveia, no? I amics sincers, i això, òbviament, és una cosa que m'emporto molt positiva. És a dir, amb les discussions, que sembla que bueno, anem a enfrontar posicions polítics i bé, potser acabarem tirant-nos els plats pel cap, doncs no, amb alguns hem generat una amistat profunda. Especialment amb la consellera Judit Casal, que encara ara doncs, anem a dinar, ens truquem, parlem, perquè hem generat una amistat profunda. Bueno, com aquesta, el tants altres, no?
0: Només arribar en el seu primer discurs, crec que va parlar de recuperar la centralitat política del Consell General. Se'n va. Considera que ha aconseguit aquest objectiu?
1: Bé, aquesta no em pertoca a mi valorar-ho, perquè si no seria com una autovaloració, no? De dir, jo crec que hem aconseguit allò que majoritàriament se'ns diu, no? Que d'alguna manera el Consell potser sí que ha recuperat part de la centralitat, però tampoc em correspon a mi valorar-ho. Això li correspon, doncs, en aquest cas, als grups parlamentaris i a la gent que ens veu des de fora, si el Consell ha recuperat centralitat i ha recuperat paper institucional o no.
0: Si m'hagués de destacar moments positius i negatius d'aquesta legislatura, quins m'explicaria?
1: No. O sigui, les legislatures jo crec que no tenen moments negatius o positius, en el sentit de que cada legislatura és un món, sempre hi ha elements que es fan molt complexes, des d'aquell moment que vam pensar que la frontera amb França estaria tancada 6 mesos, mm-hmm. i que pensàvem, òbviament, doncs que hi hauria un greuge molt gran per al pas de la casa, i, òbviament, per la resta d'Andorra, fins a moments de molt optimisme, no? Com, per exemple, quan va venir el cardenal Parolin i ens va dir buscarem una solució, la trobarem. Doncs són aquests moments, no?, que valen la pena i que s'han de lluitar i òbviament, quan es solventen a bé, doncs tots estem contents.
0: Expliqui'ns, ara ens deia que s'han dut una bona amistat amb la consellera Judit Casal, però expliqui'ns com ha acabat, com va ser, ara tot just ara fa un any, conseller socialdemòcrata.
1: Bé, jo crec que...
0: No sé si s'ho imaginava, això.
1: No m'ho imaginava, però no, ho vaig fer de tot cor. No podia passar que un grup parlamentari elegit pel poble es quedés sense grup per al simple fet de que una persona estava malalta i havia de dimitir, i per tant, doncs, crec que vaig fer el que tocava fer i ho tornaria a fer, òbviament, i no va tenir incidència tampoc al Consell General, és a dir...
0: No va trencar la disciplina de vot.
1: Per part de tothom es va entendre com un gest simplement per al reglament, que després va modificar el reglament per evitar que això pogués tornar a passar. No?
0: I tant. Dues qüestions de veritat i acabo. La primera, acaba el mandat, què serà la Carles ensenyat en el pròxim? No sé si té ganes de continuar en política activa, si participar, té intenció en participar en les eleccions, si li agradaria continuar ser síndic, si fos el cas.
1: Bé, jo sempre continuaré fent política, ja sigui de forma activa o passiva, en el sentit de que una vegada t'agrada i t'apassiona la política, sempre l'acabes fent. Això no vol dir que hagis de ser elegit, no? I pots aportar treball al teu comitè local o al teu partit i intentar doncs, que les coses millorin de moltes posicions. Pot ser dins o pot ser fora. El temps dirà. I ara falten 6 mesos i ja veurem. Això no li puc afirmar. Però política en faré sempre. I vinc d'una família que tots fan política, no? I un dinar de Nadal és bastant insuportable. Per tant, d'alguna manera, sé el que és fer política fora d'un càrrec públic. I per tant, doncs, això ho continuaré fent sempre.
0: Última, de partit, en aquest cas. Dic perquè hi ha qui diu que el cicle de demòcrates s'acaba. El cap de govern, tot just torno el dia de Meritxell, parlava, sembla que abraçava doncs, aquesta possibilitat de buscar unir els partits de la mateixa ideologia. Té la sensació que demòcrates potser ja no és el pal de paller de partit, o dit d'una altra manera, que ja no té l'hegemonia que tenia fa uns anys?
1: Bé, no li puc contestar en aquesta qüestió perquè en aquest cas doncs, no vull entrar en confrontació amb altres partits polítics pensant o sobreentenent si demòcrates és hegemònic o no. Jo crec que l'hegemonia en general existeix parcialment i en moments molt puntuals, i justament el règim parlamentari que tenim justament el que busca és això, és que no per al fet de tenir una majoria doncs, sigui imposada la visió única d'un únic partit. Dit això, jo sóc del Partit Demòcrata, ho he sigut sempre, i per tant, doncs, òbviament, vull que el meu partit pugui tenir opcions de governar, no? I pugui fer efectiu el seu programa electoral. Però dit això, el mateix projecte de Demòcrates neix d'una unió de moltes persones. Per tant, si la continuïtat és aquesta, a mi ja m'estarà bé.
0: Doncs Carles Ensenyat, síndic general, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat aquí a Andorra i molta sort en el que queda de la legislatura.
1: Moltes gràcies.
2: Aquí a Andorra. Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739 111.
3: I que duri per sempre.
4: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
5: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
4: Sopar amb actuació per 49,95 euros. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
6: Aquí Esports, amb Ricard Rovirosa.
7: Bona tarda i benvinguts a l'Aquí Esports. Avui és dijous 10 de setembre del 2026 i com que és dijous, és dia de tertúlia esportiva. El Futbol Club Andorra no ha començat amb bon peu la seva quarta temporada a la segona divisió. De fet, els tricolors han signat el pitjor inici de la seva història a la categoria de plata. I això que el debut convidava a pensar tot el contrari. L'equip de Carles Manso va arrencar amb força amb una golejada per 5-1 contra el Ceuta i molt bones sensacions. Però des d'aquell partit, el guió ha canviat radicalment. Són 3 derrotes consecutives, 4-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna, 0-1 a casa davant l'Eibar i l'última també per la mínima 0-1 al José Zorrilla contra el Valladolid. Per tant, els resultats ara mateix són 4 jornades de Lliga disputades, 3 punts de 12 i 17a posició. Això és així. Ara bé, hi ha una dada que convida com a mínim a mirar més enllà de la classificació, perquè l'estadística explica una història força diferent de la que reflecteix la taula de classificació. L'Andorra és l'equip que més remata de tota la segona divisió, el que més vegades xuta entre els tres pals i també el que genera més ocasions de gol i defensivament concedeix molt menys del que podrien fer pensar els 7 gols que han encaixat. És a dir, l'equip produeix, domina, genera ocasions, però els punts no acaben d'arribar. Aquí és on apareixen les preguntes que volem posar avui damunt la taula. És només una qüestió de falta d'encert o hi ha aspectes del joc que els números no són capaços d'explicar? Avui a la tertúlia de l'Aquí Esports intentarem entendre què li està passant realment a l'equip i fins a quin punt aquest mal inici és circumstancial o respon a problemes més profunds. Per analitzar-ho tot plegat, avui ens acompanya el Joan López de Ràdio i Televisió d'Andorra i el Marc Vasco, redactor d'esports del Diari d'Andorra. Bon dia, Joan. Bon dia, Marc.
8: Molt bon dia, Ricard.
9: Bon dia.
7: Ara ho dèiem, amb quina de les dues fotografies us quedeu? L'Andorra està jugant millor del que diu la classificació o estem donant potser massa valor a unes estadístiques que al final no serveixen de res si no es tradueixen en punts? Joan, si comencem per tu.
8: Doncs, mira, jo crec que ho deies ara molt bé, no? Més enllà dels punts, del que diuen els resultats, de que sigui el pitjor inici, em quedo amb aquestes altres dades que també comentaves. El que està generant l'equip, que és l'equip que més remata a porta, i també les poques ocasions que li generen en contra. A veure, són 4 jornades, hi ha molts jugadors, és un equip en construcció, és un tòpic que fem servir a l'inici de les temporades de tots els equips, però han arribat 15 jugadors nous. Molts no coneixen la categoria, és una categoria que és duríssima, aquesta lliga hipertensió, com se l'ha batejada, en la que cada partit és una batalla, i les sensacions, més enllà dels resultats, per mi són bones. El joc que estem veient del Futbol Club Andorra, amb molts jugadors que s'han de fer a la categoria, amb un equip que s'ha de conjuntar, que sí que manté moltes coses de la temporada passada, però que està en construcció, i que per mi també ha trobat a faltar 2 jugadors, no? Potser en moltes ocasions que generem i que no acabem de portar, doncs, de convertir en gol, he trobat a faltar un jugador com Lautaro de León. Tenim bons jugadors al davant, després en podem parlar, però aquesta referència amb Lautaro jo crec que s'ha trobat a faltar. Esperem que doncs vagi trobant el seu millor nivell. I al darrere, un jugador com Gael Alonso, que tampoc ha pogut començar doncs, la temporada, crec que també se l'ha trobat a faltar.
9: Estic totalment d'acord amb el Joan. Jo trauria una mica de ferro als resultats per el que diu. És que estem a 10 de setembre, són 4 partits. L'any passat és veritat que vas començar bé, però vas tenir després un tram molt dolent i vas acabar com un coet, no? I de fet, els minuts de la segona part a Valladolid són gairebé del nivell de final de la temporada passada, amb un equip en construcció, com deia el Joan, amb molts jugadors nous. O sigui, a mi no em preocupa en excés, em preocupa bastant més la falta d'actitud o de ganes, o no sé com dir-ho, de la primera part a Pucera l'altre dia, que pràcticament van sortir a pasturar gairebé. Era com que no anava amb ells, com que com som l'Andorra guanyarem segur sense baixar de l'autobús, i ja va quedar demostrat que aquesta categoria això no és així. Has d'estar els 90 minuts a tope o si no res. I al final cada partit té el seu context, no? Per exemple, l'Eibar, partits com el de l'Eibar l'any passat ja en van veure 10, no? De gent que s'ha tancat al darrere, sí. Que a l'Andorra li costa molt desencallar aquest tipus de partits, i per exemple el tema de Balaïdos, sí que bueno, fas una exhibició i tens aquests 10 minuts bojos que acabes enviant-ho tot a la brossa. Jo crec que estic molt a la línia del que deia el Joan, no? És un equip encara en construcció i s'està notant, com bé diu també, la falta de jugadors, no? Lautaro va jugar l'altre dia i es nota que encara no té el ritme, encara no està del tot bé. L'any passat va fer una temporada espectacular, uns números brutals. El paper de Guerra Alonso també s'ha notat, no? Bomba i Allende els està costant també entrar en aquest inici de temporada, i també la figura de Sardà, no? Que era en principi un extrem, no? Amb desequilibri, etc. Però és que l'any passat va fer, no sé si van ser 10, 6 o 7 gols, no? O sigui, jo crec que encara s'està notant, no? S'han d'acabar d'unir aquestes peces, com deia el Joan, jugadors molt joves que encara no tenen experiència en la categoria, però jo personalment no estic gens preocupat pel que està demostrant l'Andorra, el que et deia, no? Més enllà d'aquests moments puntuals de la primera part a Valladolid, o etc.
7: Ara ho deies, Marc, de fet l'Eibar va demostrar una de les dificultats que probablement es repetirà més aquesta temporada, que és rivals que es tanquen, que cedeixen la iniciativa i obliguen a l'Andorra a trobar espais en atac posicional. Creieu que l'equip té prou recursos per desmuntar aquest tipus de defenses, o creieu que necessita més desequilibri individual i més joc per fora? Tu mateix, Joan.
8: Doncs, a veure, és evident que l'equip, segurament mirant jugadors que han marxat, jugadors que han arribat, hem perdut capacitat de desequilibri a dalt, perquè clar, no tenim jugadors com el Minsu, jugadors com el Justin, que tenien, a banda de ser jugadors molt ràpids i molt verticals, aquesta capacitat de regat que segurament s'ha perdut amb els jugadors que han arribat, que sí que són jugadors doncs, com el Morós i Dibé, que vam veure l'altre dia, és un jugador que torna, que és molt fort físicament, que arriba fins a la línia de fons i busca la centrada. Tenim un jugador que m'agrada molt després del primer partit i que no ha tingut continuïtat a l'11, Jordi Cano, que si hi ha espais i és un jugador també molt ràpid, molt vertical, que té gol, que la temporada passada, encara que fos a Primera Federació, va fer 25 dianes, i que és un jugador que jo crec que pot fer una molt bona temporada si té minuts, però clar, no tenim segurament aquella capacitat de desequilibri. És tot un tema, ara ho comentava el Marc, aquest partit contra l'Eibar ens el trobarem, si no cada setmana que jugui l'equip en camp, pràcticament, perquè els equips saben que aquí l'Andorra pateix, i és un mal de cap que, a veure, tot l'equip tècnic amb Carles Manso com a cara visible han de trobar-hi solucions perquè no entris en aquesta dinàmica de joc horitzontal, de poca profunditat. Aquí s'ha de sacsejar una mica l'equip. Hi ha recursos, hi ha molts jugadors en atac, dels 15 que han arribat, l'altre dia que feien comptes, 7 han arribat a les posicions del davant, s'han de conjuntar, però té molts recursos i moltes maneres de jugar a Andorra per intentar trencar aquests sistemes ultradefensius que es trobarà cada 15 dies en camp.
9: Sí, una mica el que deia el Joan, no? Potser no tens tant figures tan desequilibrants com tenies l'any passat amb Minsu i Sardà, però jo crec que tens recursos, no? per provar altres coses i per intentar trencar aquest tipus de partit d'una altra manera. I el que deia, tens moltes opcions en atac, Juan Moró, Jordi Cano, també coincideixo, no? Que va començar força bé i en aquests últims dos partits potser ha perdut més protagonisme, però jo crec que l'equip sí que té arguments per intentar derruir aquests murs, no? Per dir-ho així, de quan se't tanquen aquest tipus de rivals.
7: El Joan parlava del Jordi Cano. A tu, Marco, algun jugador que t'hagi sorprès positivament aquest inici de temporada?
9: Doncs més enllà de Jordi Cano, que em va agradar molt com va entrar l'equip, et diria Moró, potser, no? Perquè és cert que l'altre de Valladolid em va agradar molt, també a casa contra l'Eibar va agafar protagonisme i ho va intentar, i més tenint en compte que al final és un futbolista que venia de Segona Federació, no? Que jo crec que a tots una mica ens va sorprendre el salt directament, no? Pensàvem que possiblement sortiria cedit, i de moment el que està demostrant té força bona pinta. I després segueixo amb Efe, no? Ja l'any passat ens va deixar alguna pinzelladeta de que és un molt bon futbolista, i jo crec que aquest any ja ho està refermant un cop més.
8: Estaves llegint el pensament al Marc, perquè mentre estava parlant jo deia, el millor fitxatge és l'FHman, ja el teníem aquí a casa, un jugador que tant de bo, que tingui continuïtat d'aquests bons partits inicials de la temporada, perquè, i més amb la baixa del Dani Villahermosa, és un jugador que ha d'agafar molt de protagonisme.

0: la baixa del Dani Villalmos, és un jugador que ha d'agafar molt de protagonisme. I jo estic esperant el partit amb gols de Golubovic, un jugador que també, doncs, a veure, no està doncs, tenint massa encert, però no oblidem que ve del Cornellà, que està doncs, algunes categories per sota, que només té 20 anys, té una planta espectacular, sap col·locar-se molt bé, jo crec que té l'olfacte, de moment està renyit amb el gol, però a veure, doncs amb 20 anyets també és un jugador que crec que pot fer una bona temporada.
1: Ara mateix, després de 4 jornades disputades, confieu en aquest Andorra o us ha deixat més dubtes que certeses? Quin creieu que hauria de ser l'objectiu real del conjunt tricolor? A què hauria d'aspirar, Joan?
0: Jo crec que ha d'aspirar a tot. A veure, venim d'una temporada que ho recordava abans el Marc. Vam tocar fons i després l'equip va agafar impuls i va acabar somiant fins a les darreres jornades amb entrar al play-off d'ascens. Jo crec que amb tot el que ens queda, una lliga de 42 jornades, només hem jugat 4, aquest equip, pel futbol que produeix, jo crec que pot aspirar a tot sense pressionar-se amb objectius.
2: Clar, jo soc una mica poruc en general, jo de moment et diria primer salvar-se i després ja, si passa com l'any passat i podem gaudir, podem somiar, endavant. Però a més les segones temporades sempre acostumen a ser complicades, no? Perquè quan puges vens amb la inèrcia ja. Uh-huh. Ho va viure l'Andorra l'anterior etapa a segona divisió, de moment fer els 50 punts i que siguin com abans millor, i això voldrà dir que encara tens marge per poder somiar i per poder il·lusionar-te amb coses més maques.
1: Ara arriba la Reial Societat B, a priori una rival que hauria de ser assequible per l'Andorra, tot i que sempre són partits complicats, i ara l'Andorra afronta 2 partits seguits a casa, Creieu que és el moment en què l'equip ha de començar a convertir les bones sensacions en punts, o encara li donaria un marge si tornés a punxar?
0: Jo crec que és un bon partit per tornar amb els 3 punts. Compta amb els rivals assequibles, no n'hi ha, no existeixen. La temporada passada la Reial ens va guanyar els 2 partits, crec recordar, i no s'ha de confiar ningú al Futbol Club Andorra, però sí que m'espero un partit diferent al que vam veure contra l'Eibar, i aviam si també aprenent una miqueta de les lliçons el Futbol Club Andorra pot tornar a sumar de 3.
2: Sí, totalment, d'acord, Joan, no? Ja ho va demostrar l'Andorra l'any passat, que aquests partits sobre el paper assequibles o contra rivals no tan forts són els que se li acaben encallant, i després anaves a camps top de la categoria i era quan l'equip s'exhibia, no? Dia sí, dia també. Cert que aquests 2 partits seguits a casa, no? Home, sumar els 6 punts seria, bueno, una gran dosi de moral, sobretot per refermar i per demostrar que s'està fent bé la feina, perquè jo considero que s'està fent molt bé la feina. Però clar, al final això va de guanyar, i quan no guanyes comença, no, el run-run, l'ambient, etc. Però jo crec que sí, és una oportunitat per sumar aquest 6 de 6 i deixar les coses una mica més tranquil·les en aquest inici de temporada.
1: Sobre Gerard Piqué, vosaltres que porteu anys seguint l'Andorra i vivint l'actualitat esportiva del país, el veieu més implicat que mai en el dia a dia del club? Perquè sí que és veritat que es deixa veure els entrenaments, viatja amb l'equip... Teniu aquesta sensació una mica, Joan?
0: Sí, jo crec que ja la portem ja des de la temporada passada, el Gerard, que també doncs, la compareixença que va fer, o la roda d'entrevistes que va fer amb els mitjans, sí. No? Després de molts anys, que doncs, ja ho reconeixia, ell tenia ganes de residir durant temporades més continuades i allargar més una mica la seva presència al país, i això va de la mà aquesta presència més protagonista, no? al Futbol Club Andorra. El veiem entrenant amb la resta del cos tècnic cada dia pràcticament al comunal o en camp, i sí, està absolutament implicat en aquest projecte i crec que molt il·lusionat també.
2: Sí, fins i tot et diria des de l'any de l'ascens, no? Des de la destitució de Ferran Costa va ser una mica quan ja es va remengar i va posar-se a la feina, no? O sigui, tu vas al comunal i el veus com es posa als rondos, és una cosa impensable, no? Però sí, jo el veig evidentment, com, bueno, i mateix jo admet, no? Molt, molt, molt implicat en el projecte, i amb qualsevol que parlis t'ho diu, és gairebé un mes del cos tècnic.
0: Per cert, ara Marc, que comentaves del Ferran Costa, quin inici de temporada, sí, amb el Sabadell,
2: I ara d'aquí no gaire, no? Em sembla que ens toquen la nova Creu Alta.
0: Diria que a principis d'octubre, sí. 8a jornada.
1: Canviem i passem de futbol a bàsquet. Parlem una mica sobre el Morabanc Andorra, que hi va debutar en competició oficial contra el Manresa a la Lliga Catalana, malgrat la derrota 74-83. Quines sensacions us ha transmès l'equip aquesta pretemporada? És un equip amb cares noves, amb perfils molt més físics. Aquí es nota la mà de Zantabach. Quina valoració en faríeu del mercat d'estiu, Joan?
0: Bona. A mi és un equip que m'agrada.

0: Ahir a la Lliga Catalana contra el Manresa s'acaba perdent un partit que té els i baixos. Trobem molt a faltar James Akinjo, només tenia a Rafa Luz en la posició de U pur. El Morabanc ahir va ajudar Kisius Robertson, que és una, potser és el jugador cridat a ser el jugador franquícia, no?, aquesta temporada, i amb els punts de Robertson i Kjuric crec que el Morabanc, doncs, en aquest sentit pot anotar moltíssim aquesta temporada. Deia que Robertson, James Akinjo és un jugador que també per mi pot fer una molt bona temporada, pot ser una de les sensacions de la Lliga Endesa. I després ahir vam poder veure per primera vegada Conor McGriff, que no havia jugat el diumenge contra el Barça en camp, i també m'agrada molt, un jugador que té, doncs, amenaça de tir des de fora, molt fort també per anar al rebot, molt competitiu, com ens havia dit a la presentació. Crec que són tres jugadors molt interessants, Robertson, McGriff i Akinjo, i després, doncs, jugadors que encara, doncs, han d'anar-se fent una miqueta, no? Aquí no l'hem vist poquet, pocs minuts. Mutic hem vist que és tot lluita, un altre jugador que també necessitarà segurament una miqueta més de paciència, però que també, doncs, de moment no està tan encertat en la notació, sí que estava portant molt en el rebot, és Ibundo. I després, a veure, deixem una miqueta a part a Luca Botidoli, no?, que ens va agradar moltíssim contra el Barça en camp el diumenge, i que a més ho va notar tot el que va llançar. I ahir no va estar tan encertat, però bueno, va tenir 10 minuts en pista, i és un jugador de 17 anys que a mi personalment m'emociona i m'agrada moltíssim veure algú del planter tenint protagonisme, no tenint els minuts aquells una miqueta testimonials. Doncs mira, juga el jugador de casa, no? I tant de bo que el tema d'aquesta presència de Luca Botiroli en el primer equip, doncs, tingui continuïtat. A mi m'agradaria moltíssim.
1: Jo he d'admetre que començava la temporada, o la pretemporada en aquest cas, amb una mica d'escepticisme, sobretot per desconeixement, no? Perquè la majoria de fitxatges, només enllà de Robertson, que sí que el teníem tots més vist d'aquí de l'ACB, eren apostes, melons per obrir, no? I poc coneguts potser pel públic en general, però tant l'altre dia en camp, ahir al final acabes perdent igual, però de manera diferent, jo estic il·lusionat, no? Jo crec que és, com diu el Joan, no? S'estan veient coses interessants. McGriff ahir va debutar, com deia el Joan, molt bé. Akinjo, que a mi em va agradar també molt en cama i no va poder jugar, però jo crec que també estan cridats possiblement els dos a ser les figures importants de l'equip, i sobretot a fora tens molta dinamita, com deia el Joan, no? A Curic, evidentment, els coneixem tots de sobre, a Robertson també, Aaron Bess sembla que està començant bé i també és una amenaça extraordinària important, no? Més enllà de la feina defensiva que sempre fa. Jo, el que et deia, no, tenia molts dubtes abans de començar de veure'ls perquè no els coneixia, però amb el que he pogut veure fins ara m'està agradant, la veritat. Evidentment, això és pretemporada, són amistosos, encara que la Lliga Catalana sigui oficial, no? És període de construcció, però jo, la veritat, estic il·lusionat abans de l'inici de la Lliga d'ara de final de mes.
2: Una temporada marcada pel canvi als despatxos amb la sortida de Francesc Solana després de 16 anys lligat al club i de retruc l'entrada de Jordi Ardèvol. Us va sorprendre aquest canvi, Joan?
0: A veure, encara no ens ho acabem de... No sé, el Marc, jo de vegades dic, ostres, el Solana encara em penso que està per aquí, no? Clar, són 16 anys i és algú que ha començat... clar, era com un projecte que arrencava amb Gorka Xàs a la presidència, pràcticament. Després va arribar, doncs, el Francesc Solana, però clar, estaven a l'E Plata i van anar pujant, no? Categories, consolides un projecte a l'ACB, i sembla, doncs, algú que difícilment pot marxar, però de vegades és a tot arreu, no? Doncs comencen cicles, s'acaben, i sí que segurament, tot i que això encara potser necessitem una mica més de perspectiva per veure-ho, sí que el club necessitava un cop de timó, una sacsejada, digue-li com vulguis, perquè sí que s'havia entrat potser en una dinàmica, i dic que costa igual i que falta una mica més de perspectiva per veure-ho, però sí que s'havia entrat una mica de dinàmica de dir, doncs vinga, anem a salvar una mica la categoria i no podem il·lusionar-nos amb gaire cosa més. Jo ahir sempre m'agafo a l'exemple del Manresa, ara el Quitzenàs. És un club que sempre penso que ens hem d'emmirallar per moltes coses, no? És un equip que té un pressupost modest, però que té una afició brutal. És molt difícil guanyar la seva pista i apostar pels jugadors joves del planter. Ja sé que allà tothom juga a bàsquet, però mira, per dimensions i per modèstia i per pressupost i per tot, és un club en el que ens podem emmirallar.
1: És que m'ha tret el Joan la paraula, sacsejada. És evident que a Francesc Solana se l'ha de penjar la samarreta, el traje o el que faci falta al poliesportiu, però feia falta alguna cosa, no? Ja feia anys que el que deia, s'estava entrant en aquest cercle viciós, no?, de mals resultats, destitucions, etc. Perquè crec que des de Peñarroya que no hi ha un entrenador que acabi el seu contracte al Morabanc. Sempre s'han acabat destituint a meitat de temporada, tots els que han vingut després. I jo crec que feia falta, no sé, aire nou, començar un projecte nou, i m'agrada molt això que diu el Joan del Manresa, no? És cert que hi ha similituds, però hi ha diferències, però hi ha moltes similituds, no? Un entorn petit, projecte ambiciós, petit en teoria, però que acaba sent ambiciós, i precisament Ardèvol, Jordi Ardèvol, va ajudar a fer un bon Manresa. Jo crec que pot ser un mirall molt interessant pel Morabanc per mirar-se, per tornar aquesta dinàmica de fa 6-7 anys on era habitual jugar cada any a Europa, Copa del Rei de tant en tant, play-offs, evidentment a curt termini, jo crec que no se li pot demanar enguany al Morabanc fer Copa del Rei i play-offs, si arriba evidentment tant de bo, però és una mica el camí a seguir, crec.
2: Don Joan López, de Ràdio Televisió d'Andorra, i Marc Vasco, del Diari d'Andorra. Us asseguro que estaria més estona aquí fent tertúlia amb vosaltres, però el temps és el que és i ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies i fins la propera.
0: A tu, Ricard.
1: Gràcies, Ricard. Una abraçada.
0: Adéu, Marc.
1: Adéu.
3: Del año judicial.
4: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad.
3: Defensa férrea de Perelló frente a las injerencias políticas, y esto lo ha dicho ante el rey en las horas posteriores a la desclasificación de los documentos del CNI, que revelan algunas certezas, que hubo avisos pero que no se elevaron correctamente, y también muchas interpretaciones distintas. Vamos al Supremo. Pedro Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Sí, ha sido muy firme y muy dura la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, para defender la independencia judicial. Es de extraordinaria gravedad acusar a los jueces de tomar decisiones por razones políticas, porque se les está atribuyendo un delito, ha dicho Perelló, y es más grave aún cuando quien lo hace son responsables políticos. También ha hablado de independencia la fiscal general del Estado, Peramato, que ha dicho que no hay fiscales buenos y malos, sino que solo hay un ministerio fiscal. En lo que ha habido desacuerdo entre ambas ha sido en el tema de Ceuta. Peramato ha dicho que hay que aplicar, sí, el principio de legalidad, pero que este no está reñido con la humanidad hacia los migrantes que entraron en Ceuta, mientras que Perelló decía:
4: la realidad que sufre el pueblo de Ceuta exige una respuesta que preserve la integridad de nuestras fronteras, el control ordenado de los accesos y que asegure al mismo tiempo la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento jurídico.
5: Continúan ahora mismo, Javier, los famosos corrillos posteriores al acto de apertura de tribunales.
3: Todo el foco pasa por ahí, por el Supremo. A partir de aquí también el paso esperado en los tribunales. Esto lo acabamos de conocer hace unos minutos. Destapados los papeles, la jueza Tardón ha pedido ya al ministro de Justicia, a Bolaños, que le entregue toda esa documentación para incorporarla a este procedimiento. Miguel Ángel Campos, última hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. La jueza Tardón ha emitido una providencia mediante la que pide formalmente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que le remita por conducto oficial los 40 informes de CNI, Policía, Guardia Civil y otras agencias del Estado sobre el evento migratorio del pasado 30 de julio en Ceuta, desclasificados ayer. La jueza pretende incorporarlos al procedimiento. Entiende que pueden contribuir a esclarecer el origen de la entrada masiva, los implicados en la misma, los avisos y la respuesta dada al fenómeno.
3: Ya digo que estamos muy pendientes del Supremo, de lo que nos llega desde allí, de los corrillos. Lo acabamos de conocer, fuentes de Casa Real confirman que se prepara ya, sin fecha todavía fijada en el calendario, el viaje de los reyes a Ceuta. Irán los dos, irá Felipe VI, irá la reina. Insisto, fecha sin definir todavía. María Majabacás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, sí, efectivamente no hay fecha, pero fuentes de la Casa del Rey sí que han confirmado que ya se está preparando el viaje, que van a ir los dos, el rey Felipe y la reina Letizia. Esto no se sabía. Se barajó este viaje, nos han dicho, antes de que estallara la crisis, y esta crisis lo único que ha hecho ha sido retrasar este viaje que ya estaría previsto para este año. Una última última cosa sobre la reunión convocada en el Palacio de la Zarzuela. Nos han dicho que el rey lo único que quería es tener información como jefe de las Fuerzas Armadas y conocer el operativo desplegado en Ceuta.
3: De las declaraciones políticas que nos deja la mañana, dos destacadas. La primera voz, Margarita Robles, la ministra de Defensa, protagonista política por su enfrentamiento con Marlaska y con parte del Ejecutivo, y que recordemos defendió que el CNI sí había avisado de lo que podía pasar en Ceuta cuando el resto del gobierno negaba la mayor. Robles ha bajado hoy mucho el tono.
8: Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda. Que lo vamos a intentar, sin ninguna duda. Que se hizo todo lo que se creía que se podía hacer. A mí no me van a encontrar, lo dije desde el primer día, no me van a encontrar en polémicas, porque no tenemos derecho a estar en ninguna polémica cuando uno solo de los ciudadanos de Ceuta puede estar sufriendo.
3: Y Marlaska ha insistido en esa idea que ha venido defendiendo estos últimos días el Ejecutivo, que hubo avisos, sí, pero que no eran claros ni advertían de la gravedad de los hechos.
9: No es que no lo preveyera el CNI, tampoco lo preveyeron los sistemas de información de Policía Nacional, de Guardia Civil, tampoco Europol, tampoco Frontex, que también están trabajando sobre el terreno, tampoco el Servicio de Acción de Exterior de la Unión Europea, que también está trabajando, tampoco los servicios de inteligencia marroquíes, que también están trabajando. Nadie lo preveyó, no se está culpando a nadie.
3: Mañana intensa lo informativo, luego y media con Bañuelos. Vamos a recordar los otros avisos que han pasado más desapercibidos de los papeles que se desclasificaron ayer, lo que trasladó la unidad de inteligencia de la Guardia Civil.
10: Hora 14, con Javier Casal.
3: Más cuestiones de este día. Luego está lo de Trump, que va de lío en lío para tapar sus problemas, para poner fin a la guerra de Irán. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas. Trump promete $5,000 a cada norteamericano si gana las elecciones de medio mandato. El anuncio ha opacado una previsión, que la guerra en Irán va a durar posiblemente toda su legislatura. Y España es el país donde menos comida se tira a la basura de toda Europa. Hemos conseguido reducir en los últimos 5 años el desperdicio alimentario en un 20%. Principales candidatos para acabar en el cubo, frutas y verduras, los que más desperdician los jóvenes.
3: Gracias, Toñi. El tiempo, se retiran las tormentas y bajada generalizada de las temperaturas. Jordi Carbó.
12: Tiempo soleado con temperaturas propias para las fechas. La mañana ha empezado con ambiente agradable, fresco en el interior, incluso frío en la mitad norte de la península, pero con el sol que hace y continuará haciendo hasta el final de la tarde, las temperaturas suben rápidamente, las máximas se situarán entre los 30 y 35 grados en la mayor parte del país. Durante la tarde, algunos chubascos entre Almería y Murcia, y los próximos días continuará haciendo sol, con temperaturas un poco más altas, sobre todo las máximas. Va a hacer calor, pero un calor muy moderado.
3: Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
10: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
13: 644 armes de foc, silenciadors i milers de bales en un magatzem il·legal de Figueres. Això ho ha incautat la Policia Nacional i servien aquestes armes per nodrir a criminals que maten per encàrrec.
14: Estamos ante uno de los mayores arsenales clandestinos intervenidos en España hasta la fecha.
13: S'ha trobat en un taller d'un exmilitar rus que vivia a l'Escala. L'augment de la presència d'armes és ja la major amenaça de seguretat a Catalunya i per això es vol endurir el codi penal per frenar-ho. La consellera d'Educació avisa professors i directors d'escoles que no tots els problemes se solucionen posant més recursos.
15: No podem anar fent doncs, patades endavant, no? I bueno, doncs anem posant doncs, més recursos. Evidentment n'haurem de posar més, segur que calen més recursos, però anem a parlar de com ordenar aquests recursos perquè donin la millor atenció i la millor educació doncs, al conjunt de nens i nenes.
13: Esther Niubon, una entrevista a SER Catalunya, obre la porta a revisar del tot el model d'escola inclusiva. 566 suïcidis l'any passat a Catalunya, la majoria de persones que no havien estat ateses abans per cap especialista en salut mental.
16: El 35% de les persones que moren per suïcidi no estaven rebent en el moment de la mort una atenció psiquiàtrica o psicològica, no estaven tenint una atenció especialitzada.
13: En el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi, la bona notícia és que baixen tant els suïcidis com també les temptatives. Tot això en aquest dijous en què, atenció, 8 camions de bombers, 3 helicòpters estan treballant ara mateix per apagar un incendi de vegetació a Montjuïc, a Barcelona. Un foc que ha començat a 1:15 a la carretera Miramar, per sota del castell de Montjuïc, i la columna de fum és visible des de molts punts de la ciutat. Estarem pendents d'aquest incendi avui, que torna el temps tranquil i les temperatures encara frenades. Jordi Carbó.
12: S'ha acabat ja la situació de tempestes i tenim pel davant uns quants dies de temps assolellat, radiant en molts moments, i temperatures que de mica en mica aniran pujant. A les tardes cada cop farà més calor, però una calor moderada. I a les 6 i als matins l'ambient es mantindrà força fresc. Avui mateix hem tingut ja mínimes al Pirineu, properes als 5 graus. Hem baixat dels 10 a molts punts de la Catalunya central, però amb el sol que està fent des de bon matí i continuarà fent durant tota la tarda, a més amb un temps radiant, amb molt bona visibilitat, les temperatures màximes se situaran entre els 25 i 30 graus a la major part de Catalunya. Però després, un cop es faci fosc, la temperatura baixarà ràpidament.
13: Avui també us explicarem com funciona una nova plataforma que permet veure a temps real 600 espècies d'ocells de tota Europa. Per exemple, podem veure on són les orenetes o les cigonyes.
17: La cigonya ara és un moment molt, molt interessant per veure-la passar a través de Catalunya i això es pot veure molt bé en el visor. Obres el portal, esculls l'espècie i pots veure per on està passant aquest any.
13: L'Oriol Soler en res ens explica com podem accedir a aquesta eina. Sense oblidar que és el dia després de l'estrena del Barça a la Champions, amb Manet al Camp Nou i un doblet de Rafinha.
18: Una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza.
13: Ens en farà el resum en Nil Solà, avui que també anirem a Tàrrega, comença la Fira del Teatre al Carrer i al final d'aquest informatiu la Maricel Benavarre ens recomanarà les millors propostes per aquest cap de setmana. A la tècnica, Víctor Valero, a la producció, la Gemma Alegrí, des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
10: La cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Joan Bofill.
13: Què tal? Bona tarda. És una de les incautacions d'armes més grans que es recorden a Catalunya, fins i tot de tot Espanya. La Policia Nacional ha intervingut, atenció, 644 armes de foc, silenciadors i milers de bales, totes en un sol magatzem, un magatzem il·legal a Figueres. Anem a Girona, Carles Couso, com estàs? Bona tarda.
19: Hola, bona tarda, Joan.
13: Tu has anat en aquesta roda de premsa en què la Policia Nacional ha donat tots els detalls d'aquest operatiu, han ensenyat l'arsenal, que està valorat en gairebé 5 milions al mercat negre. Aquestes armes servien per nodrir a criminals que maten per encàrrec.
19: Sí, 644 armes que s'anaven a distribuir, com havia fet fins ara l'organització, amb transport de paqueteria a qualsevol punt de l'Estat, amb identitats falses i amb destins poc habituals per passar desapercebuts, com per exemple la porta de la casa d'una dona de 80 anys que res tenia a veure amb l'organització. El traster de Figueres, Joan, de tot. Armes llargues, armes de caça, pistoles amb silenciador, fusils de guerra, moltíssimes bales, tot l'armament amb el número de sèrie esborrat, impossible de rastrejar. Carlos Prieto, delegat del Govern de l'Estat a Catalunya, parla d'una operació sense precedents.
14: Repito, estamos ante uno de los mayores arsenales clandestinos intervenidos en España hasta la fecha.
19: La policia fa mesos que anava al darrere de l'organització. La investigació va començar a principis d'any a Badajoz, però el club criminal dotava d'armes a criminals de tot l'Estat.
13: Carles, el màxim responsable d'aquesta organització ja és entre reixes. És un exmilitar rus que estava vivint a l'Escala i això de Figueres era el seu taller, no?
19: Sí, un home de 63 anys. Quan era jove va formar part, com deies, de l'exèrcit rus, però fa uns anys va aconseguir la nacionalitat ucraïnesa i fa no massa l'espanyola. Els investigadors el defineixen com un home discret, amb molt poca vida social, però expert en allò que feia. Treballava durant les últimes setmanes en un traster a Figueres i era l'encarregat de transformar armes de fogueig en armes de foc real, preparades per vendre i fer mal. Ell i un altre dels 7 detinguts en aquesta operació estan ja, com deies, entre reixes. La investigació, però, continua oberta.
13: De fet, s'investiga si moltes d'aquestes armes serien amb les que s'han comès, per exemple, crims de revenja, crims entre bandes, que s'han anat produint en els darrers mesos també aquí a Catalunya.
19: De fet, els investigadors donen per fet que l'organització criminal es dedicava precisament a això, és a dir, transformar aquestes armes per després distribuir-les a gent que les compra per cometre assassinats, vendre-les a sicaris. Ho ha explicat l'inspector en cap de la investigació, l'Enrique Zorín.
20: No, lo normal no era comprar un arma, sino aquí se proporcionan a personas que adquieren varias precisamente para derivarlas a personas que van a cometer estos ilícitos penales.
19: L'inspector ha explicat que ara la policia científica estudiarà si les característiques d'aquestes armes intervingudes corresponen o no amb algunes de les armes utilitzades aquest any en alguns dels crims comesos a Catalunya.
13: Carles Couso, moltes gràcies.
19: Una abraçada.
13: Bé, fa anys que els Mossos asseguren que l'augment de les armes vinculades al tràfic de drogues, la seva presència, és a dia d'avui la major amenaça de la seguretat a Catalunya. I per això, Andrea Villòria, més enllà d'intentar desarticular les xarxes, el que s'està treballant sobretot és en un enduriment de les penes de presó per qui es casi amb això, amb tinença d'armes, no?
2: Exacte. Interior fa mesos que treballa fent informes per enviar a la Moncloa o al Congrés i intentar augmentar les penes associades a la tinença d'armes, que ara és d'un any i no implica l'entrada a presó, com lamentava abans de l'estiu el major Trapero, però quan era director general de la policia.
21: Una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis, poques vegades suposa anar a la presó, i el que porta una arma de foc ho porta per fer mal.
2: Tot plegat després de més troballes d'arsenals com aquest que explicava en Carles. El juliol mateix es va trobar al Penedès dos dipòsits d'armes amb desenes de pistoles i fins i tot un llançacoets de guerra. Això a més de les 6 execucions a trets a Barcelona, Badalona i l'Hospitalet en l'últim any, en alguns casos a plena llum del dia i sempre vinculats a revenges del crim organitzat. Ho admetia el cap d'investigació del cos, Ramon Chacón, en un acte abans de l'estiu amb tots els agents de la seva comissaria.
22: Són temes que passen a altres països que tenen uns problemes entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya, i amb això no podem fer res. És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
2: I la presència del crim organitzat no és casual, Joan. S'ha implantat arran del boom del tràfic de marihuana i això ha fet augmentar els assalts a plantacions, les guerres entre bandes, i les obliga, en aquestes màfies, també a armar-se per defensar-se.
23: La necessitat de defensar, de protegir o d'actuar en aquest entorn tan complex, tan irascible, d'una violència superior a la que hem viscut fa un determinat temps, l'accessibilitat a les armes és superior.
2: Paraules de l'intendent Toni Rodríguez, que és el primer comandament dels Mossos, que va advertir ja d'aquests brots de narcosocietat fa una dècada.
13: Gràcies, Andrea. Ara és un quart de tres.
10: Hora 14, amb Joan Bofill.
13: I 24 hores després de la dimissió de Josep Lluís Trapero, Junts per Catalunya ja ha demanat a Salvador Illa que comparegui al Parlament per donar explicacions. No només per aquesta dimissió, sinó també perquè amb la de Trapero ja són almenys mitja dotzena dels càrrecs del govern que han plegat en pocs mesos. I això que el propi Illa insistia aquesta mateixa setmana, que no vol fer cap remodelació del govern ara que du 2 anys en el càrrec.
24: A mi que m'interessa és les polítiques de fons, i m'interessa que les coses es facin, i necessiten estabilitat els òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques, i és el que intento generar aquesta...
13: Bé, doncs en Xavi Avellons fa memòria de tots els alts càrrecs que han plegat en aquests mesos.
25: La majoria de cessaments s'han justificat per motius personals, però també n'hi ha hagut amb rerefons polític, com el de la secretària general d'Educació, fulminada pels problemes de les proves PISA, o el propi Trapero, que, tot i ser una decisió personal, ha estat motivada per discrepàncies amb la conselleria. Però a Interior ja va plegar el secretari general fa pocs dies, en aquest cas sí que per motius personals, i a Justícia el secretari d'Execució Penal. A la Conselleria d'Empresa, a finals d'agost, va plegar el director del SOC, també per motius personals, i al juliol es va haver de refer la cúpula de drets socials després que la consellera Martínez Bravo decidís deixar el govern. Uns canvis que partits de l'oposició creuen que són un senyal del desgavell intern a la Generalitat. El president Illa, però, defensa que no cal cap remodelació profunda, que els departaments necessiten temps per desplegar polítiques, tot i que no ha descartat que hi pugui haver algun canvi puntual en el futur.
13: Avui és 10 de setembre i demà és la diada, però els actes de celebració ja han començat.
26: Recollim el testimoni d'aquell 11 de setembre del 76 des de l'admiració cap als qui ens vau precedir, però sobretot des d'un sentit...
13: El president era ahir al vespre a Sant Boi de Llobregat en aquest acte que commemorava que just ara fa 50 anys de la primera manifestació postdictadura. També hi era Miquel Roca, un dels encarregats de fer el discurs d'aquell 76, on es van unir la majoria de catalanistes tant de dretes com d'esquerres.
27: I com dèiem fa 50 anys, quan Catalunya toca llibertat, tots els demòcrates de l'Estat ho han de celebrar, perquè també per ells les seves campanes tocaran a llibertat.
13: I avui... La diada, aquell 76, es va fer a Sant Boi, feia només 9 mesos de la mort del dictador, i el govern civil no va autoritzar la protesta a Barcelona, així que es va traslladar en aquesta ciutat. Les entitats civils van organitzar allà aquella manifestació de l'11 de setembre. Aquests crits, llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, i de fet Ràdio Barcelona va ser l'única emissora en transmetre aquella protesta.
10: Hora 14, amb Joan Bofill.
13: I aquesta tarda arriba l'homenatge al Fossar de les Moreres al Born. És un acte habitualment en què només hi van les forces independentistes, on cada any que ha anat passant la divisió entre tots aquests partits s'ha fet més evident. Recordareu els crits d'alguns assistents després del judici al procés a líders d'Esquerra. L'any passat mateix hi va haver crits contra Sílvia Orriols.
0: I avui, aquesta tarda, la tensió pot escalar un pas més. Ha passat el de sempre. Aliança Catalana convoca els seus militants a anar aquesta tarda al Fossar de les Moreres i l'esquerra independentista convoca una altra concentració a la mateixa hora per boicotejar l'acte.
25: El Fossar de les Moreres pot ser aquesta tarda un dels punts més calents de la diada pel xoc de manifestacions que s'hi pot viure. Els Mossos ja han activat un centre d'operacions especial per tota la jornada, però amb un ull posat especialment en aquest punt, ja que partits i organitzacions de l'esquerra independentista, però també algunes entitats socials, com poden ser el Sindicat de Llogateres o la Crida LGTBI, estan impulsant una gran protesta per intentar boicotejar els missatges de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. La formació de Sílvia Orriols pretén marcar múscul en aquesta diada. La seva presència al Fossar genera moltes tensions dins l'independentisme i especialment dins de les esquerres que volen distanciar-se dels missatges racistes i xenòfobs. Tot i que habitualment els moments àlgids al Fossar de les Moreres són ja al vespre o ben entrada la nit, el fet que Aliança hagi convocat el seu acte a 5:45 de la tarda fa que el principal focus de tensió pugui arribar en poques hores a partir de les 5 de la tarda.
0: De fet, els Mossos han activat ja des d'aquest vespre un dispositiu especial per seguir totes aquestes manifestacions aquest any. Us ho explicarem demà al llarg del dia aquí a la SER. I avui Esther Niubó ha passat per aquesta casa després del fracàs de PISA i a l'espera que els professors que volen continuar fent vaga doncs concretin les seves demandes i els dies de protestes. La consellera d'Educació en una entrevista a l'Aquí Catalunya avisa professors que no tots els problemes se solucionen amb més recursos, sinó que cal revisar a fons, per exemple, el funcionament de l'escola inclusiva o com s'acull els alumnes estrangers, Soledad Domínguez.
2: La consellera Niubó assegura que no es tracta de fer marxa enrere en l'escola inclusiva, sinó de mirar on s'han de col·locar els recursos perquè funcioni de debò.
15: La majoria d'escoles hauran de tenir una unitat de suport intensiu d'alumnat amb necessitats educatives. I segurament no tot l'alumnat podrà estar en aquests espais.
2: I que també cal repensar si n'hi ha prou que els alumnes majors de 12 anys que arriben des d'altres països estiguin només unes hores aprenent català. Canvis que, diu la consellera, s'han de poder consensuar amb els professors, les famílies i també amb la resta de grups polítics.
15: És molt fàcil demanar dimissions i, evidentment, tothom és legítim fer-ho. Però més enllà d'això, a mi m'agradaria saber quina és la proposta de molts partits o de la majoria de forces polítiques sobre l'educació inclusiva, sobre el model d'acollida. No podem jugar amb l'educació. Jo crec que aquesta confiança en el sistema educatiu Catalunya l'hem de recuperar.
2: Niubó diu que aviat sabrem com i amb qui s'articula aquest debat que vol liderar el govern.
0: La consellera també ha parlat de l'escola de Figueres, on es va esfondrar un sostre al gimnàs a l'estiu, és la Salvador Dalí. Diu que la reparació anirà per llarg. Aquest curs s'ha reprès i més d'aquests 400 alumnes d'aquest centre s'han hagut de reubicar en altres escoles de la ciutat. Això ha tensionat encara més la resta d'escoles i també els seus professors. La Marta Altimira ha parlat amb ells.
1: Un inici complicat a les escoles de Figueres. Les mestres s'han trobat les seves aules al doble de plenes. En classes on normalment tenien 13 alumnes, avui en tenen 25. Tot això perquè durant l'estiu la coberta del gimnàs de l'escola Salvador Dalí es va esfondrar i els 450 alumnes encara no hi poden tornar. S'han hagut de repartir entre 7 escoles de la ciutat.
4: Les notícies de tots aquests canvis ens van arribar farà 4 dies, 5 dies, en el primer claustre després d'aquest agost.
1: L'Anna, professora a l'escola Nicet i Pagès a Figueres, assegura que, a més, la notícia la van saber fa literalment 4 dies. Cada centre ha acollit alumnes d'un curs. En aquesta escola els hi ha tocat als nens D5. Això vol dir que on abans tenien dues línies D5, ara en tenen 3. I aquests nous nens necessiten una aula on fer classe.
4: Sense climatitzar, amb moltes necessitats educatives especials, estem parlant d'una escola de màxima complexitat, i amb uns recursos que al final, per molta voluntat que hi hagi de les direccions, sempre són limitats.
1: A tot això també se li ha de sumar que cada escola té uns horaris diferents, entren mitja hora més tard, fan el pati en altres franges d'horari o surten tard del col·legi.
0: 2 minuts i tornem.
5: Superfisioterapeuta, supermecànic, superadvocada. Les autònomes i els autònoms sou uns superherois. Per això a Creant llancem el PAC Superautònoms, amb compte i targeta gratuïts i condicions especials en préstecs i assegurances de vida. I a més, amb els sortejos de 10 viatges premium per Europa. PAC Superautònoms de Creant. La banca que necessiteu les autònomes i els autònoms per seguir fent de superherois. Descobreix tots els superpoders del PAC a creant.ad.
10: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
10: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Són les 2:23. Més de mig miler de persones, en concret 556, es van suïcidar l'any passat. La bona notícia és que per tercer any consecutiu aquesta xifra baixa. La negativa, en canvi, que 3 de cada 4 persones que s'ha tret la vida no havien arribat a ser ateses per cap especialista en salut mental. Avui és el Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi i per això analitzem què s'està fent perquè continuïn revertint aquestes dades. Susana Ruiz, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Joan.
0: Comencem justament per això, per les xifres, perquè no només baixen els suïcidis, sinó també les temptatives, i és perquè es demana ajuda abans.
2: Sí, Catalunya ha encadenat 3 anys seguits de reducció de la mortalitat. S'ha passat de 607 morts el 2022 a 556 l'any passat. Aquesta reducció és del 17%. L'actual taxa és de 7 morts per 100.000 habitants davant els 9 de 3 anys enrere. No només baixen els suïcidis, també els intents. El 2025 van reduir-se en un 7% respecte a l'any anterior i això es nota als serveis d'urgències i a la xarxa especialitzada en salut mental. Ho ha explicat a SER Catalunya el doctor Diego Palau, coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi.
6: Més de la meitat dels casos que venen ja als hospitals venen perquè estan pensant en matar-se, però no perquè hagin fet una tentativa abans. Tots venien perquè s'havien pres pastilles, que és la casuística més freqüent, o havien sobreviscut a un intent més greu.
2: En paral·lel a aquests descensos, les consultes per idees suïcides han augmentat. Això indica que més persones demanen ajuda abans de fer una temptativa.
0: I quin és el perfil de persona que suïcida?
2: La majoria de les víctimes són homes. 3 de cada 4 morts per aquesta causa al 2025 corresponen al sexe masculí.
0: Sí.
2: I en homes, el grup d'edat amb més casos és el de majors de 85 anys.
0: Sí.
2: En canvi, en dones, la franja amb més suïcidis es concentra entre els 50 i els 59 anys.
0: Ara escoltàvem el doctor Palau explicant que hi ha més persones que demanen ajuda abans de fer un intent de suïcidi, però alhora també assegura que en podrien ser moltes més les persones que demanen ajuda si el sistema sanitari fos més accessible quan parlem de salut mental.
2: Sí, tot i aquesta evolució favorable de les dades, el doctor admet que encara hi ha molta feina a fer perquè encara avui dia 3 de cada 4 persones que se suïciden no estan rebent atenció especialitzada.
6: El 75% de les persones que moren per suïcidi segurament ha tingut alguna atenció en la primària, però no han explicat que es volen morir i bueno, no s'ha detectat aquest risc perquè no ha donat unes senyals evidents i sobretot perquè la persona l'oculta.
2: Si a l'atenció primària no poden detectar aquest risc, no deriven a l'atenció especialitzada. Diego Palau admet que cal millorar l'accessibilitat al sistema i en aquesta línia, en els propers mesos, entrarà en funcionament una aplicació desenvolupada per l'Hospital Partaulí, que és on treballa el doctor Palau, que permetrà que qualsevol persona pugui consultar si necessita atenció en salut mental. Només haurà d'omplir uns tests senzills, de forma anònima i amb l'ordinador, i al final d'aquests tests, el sistema li recomanarà derivació si cal, o li donarà consells perquè millori el seu benestar emocional.
0: Susana Ruiz, moltes gràcies, com sempre.
2: A tu.
0: I investigadors catalans han creat una plataforma per veure pràcticament a temps real on hi ha 600 espècies d'ocells de tota Europa. Ha de servir per saber on són les oranetes, les cigonyes, però sobretot per monitoritzar espècies en perill d'extinció o controlar malalties infeccioses. Oriol Soler.
7: Aquest visor ha estat possible gràcies a 200.000 observadors d'ocells voluntaris a través dels quals s'han recollit dades de tota Europa. Només aquest 2026 ja s'han fet 76 milions d'observacions. Aquest seguiment servirà, per exemple, per controlar els grups de grip aviària. Gabriel Gargallo és director de l'Institut Català d'Ornitologia i coordinador del projecte.
8: Utilitzar aquestes dades combinades amb els brots de grip aviar per intentar predir on es produiran els propers brots de grip aviar, que és un tema important per la construcció dels ocells, perquè
0: i, mentrestant, la cultura avui passa per Tàrrega. Això és Incontinu, és de la companyia Camp Càchta, que és la que inaugura la Fira de Teatre de Tàrrega a quarts de 10 d'aquesta nit a l'Espai L'Hort del Barceloní. Es dobla la població aquests dies a Tàrrega amb aficionats del teatre al carrer arreu del món. Més de 200 espectacles i funcions, la majoria d'ells gratuïts. La Marisol Benavarra ens recomana les millors funcions.
9: Amb 57 espectacles hi ha per triar i remenar, però un dels imperdibles és una brillant imperfecció de la companyia Vero Zendoya. Una reflexió sobre la discapacitat des de l'empoderament que qüestiona l'actitud que tenim vers la diferència. Com viuen els esquimals? Festuc Teatre és una de les 8 companyies lleidatanes que participen en Guanya Fira Tàrrega. Ens ho explica com viuen els esquimals a l'espectacle Inuit i ho fa convidant-nos a viure-ho des de dins d'un iglú. I des de Cervera s'estrenen com a companyia Urko Mäkinen. Amb un espectacle participatiu de carrer i itinerant, essència del Festival de Tàrrega, també parla de migracions d'una manera poètica i des de l'humor i com a proposta internacional. Wasak, de Corea del Sud, una de les 11 companyies de fora de l'estat espanyol que presenten espectacle a Fira Tàrrega, a més és una estrena, dansa urbana i acrobàcies. I tampoc hi pot faltar el circ, és la proposta dels francesos La Côte Folle, que preveu la participació de 5 veïnes de Tàrrega majors de 70 anys, una proposta que explora la capacitat de ser solidaris.
0: I anem pels esports. Eufòria valorant el dia després de la maneta dels de Hansi Flick al Camp Nou i a la Champions. Nil Solà, bona tarda.
11: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Un Barça amb una capacitat golejadora extraordinària que ahir va golejar el Feyenoord per 5-1 l'estrena de la Champions League al Camp Nou. Són 5 partits oficials d'aquesta temporada, 22 gols a favor, i en 4 d'ells el Barça ha marcat com a mínim 5 gols. Rafinha estel·lar, autor d'un doblet, ja porta 8 gols aquesta temporada amb un Lamine inspiradíssim, que per cert va convertir-se en el jugador més jove de la història del Barça en ser capità i que pocs minuts després de lluir aquest braçalet va marcar el seu primer gol de falta directa amb el primer equip. També va marcar Karim Adeyemi, va estrenar-se Gabriel Jesús. És un partit que el Barça el reforça, sobretot a nivell de fons d'armari, i es demostra que l'equip està per competir per tot. Avui l'equip ha descansat, tornarà a entrenar-se demà a les 11 del matí per preparar el partit del diumenge a Lliga al Ciutat de València contra el Llevant.
0: Ho teniu tot a cercatalunya.cat. Abans de marxar, recordeu que hi ha actiu un incendi de vegetació a Montjuïc, visible des de molts punts de Barcelona, amb 8 camions de bombers i 3 helicòpters que treballen per apagar-lo. Ara són 2:15.
12: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
14: 2:30, 1:30 en Canarias, se anunciaba como otro inicio del año judicial tenso y ha sido así, con los documentos de Ceuta todavía hirviendo y con las críticas del Ejecutivo al pasado político de María Tardón, la jueza que lleva este caso. Mensaje directo de la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perello. Ataques como los que dejó en esta antena Óscar Puente el pasado lunes, dice, son de una extraordinaria gravedad.
16: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
14: Ceuta lo marca todo, pero yo lamenta las descalificaciones y reclama a la política que no presiona a los jueces, por ejemplo, con la desclasificación de los papeles que ayer hizo públicos el gobierno. Mensaje que ha reforzado también la fiscal general del Estado, Teresa Beramato. Y es que lo ocurrido en Ceuta lo contamina, como digo, todo. Acto presidido esta mañana por el rey, sin el presidente del gobierno, como suele ser habitual, y donde, además de estas referencias a la crisis de Ceuta y a la desclasificación de los papeles, pues también ha sido una jornada en la que hemos asistido a un cambio de tono, el de Margarita Robles, la ministra de Defensa, en plena fractura con el resto del Ejecutivo, con los documentos apuntando al CNI, reforzando la idea de Pedro Sánchez de que hubo cosas en los servicios de inteligencia que no se hicieron bien. Robles hoy ha bajado el pistón.
17: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Que todo se puede hacer mejor, sin ninguna duda. Que lo vamos a intentar, sin ninguna duda. Que se hizo todo lo que se creía que se podía hacer. A mí no me van a encontrar, lo dije desde el primer día, no me van a encontrar en polémicas, porque no tenemos derecho a estar en ninguna polémica cuando uno solo de los ciudadanos de Ceuta puede estar sufriendo.
14: Sin ninguna duda. Robles rebajando mucho el tono en un día de digestión pesada, con interpretaciones distintas sobre el contenido de estos documentos y con una evidencia. La información, mucha o poca, no se trasladó ni se elevó correctamente. Nos vamos al Supremo. A la las 2:32 con Pedro Jiménez. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
14: Pedro, creíamos que después de los años del Poder Judicial sin renovar, el año pasado con la presencia allí de Álvaro García Ortiz, todavía fiscal general del Estado, con todo eso se habían alcanzado ya cotas máximas de tensión, pero no, hoy Ceuta lo ha sobrevolado todo ahí en el inicio del año judicial, empezando por la propia justicia, que se ha defendido de las críticas a la actuación de los jueces, y en esto lo hemos escuchado, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha sido clarísima, ¿no? También la fiscal general del Estado, pero la carga la ha puesto Perelló en referencia a la desclasificación de los documentos y ese clima actual en la política, la justicia, que en ningún caso, ha dicho, debe servir para presionar a los jueces, y que las acusaciones de Laufer son de, y esto lo ha dicho textual, de una extremada gravedad.
18: Sí, de una extraordinaria gravedad. Ceuta, Javier, es el último caballo de batalla entre los jueces y el gobierno, que arrancó con las acusaciones de Laufer en esos pactos entre el PSOE y los partidos nacionalistas catalanes. Isabel Perelló ha hecho un discurso muy firme en defensa de los jueces ante las críticas del gobierno por esas causas judiciales y por la suspensión también de la ley de nietos, que estaba en la cabeza de todos los presentes. Es de una extraordinaria gravedad, porque se está atribuyendo un delito a los jueces por tomar decisiones por razones políticas y no jurídicas. También Peramato ha defendido a los suyos, Javier, no ha sido solo Perelló, ha dicho que no hay fiscales buenos y malos. La discrepancia entre ambas, que por primera vez hemos asistido a una apertura de tribunales con discursos por parte de dos mujeres, ha estado en la crisis migratoria de Ceuta, porque mientras Teresa Peramato, la fiscal general del Estado, ha defendido que el principio de legalidad no está reñido con la humanidad a la hora de proteger a las víctimas y de tratar a los migrantes que cruzaron a nado hasta Ceuta, Isabel Perelló hablaba más de las fronteras.
19: Yo quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
18: Escuchábamos a Peramato. Javier, te decía que Isabel Perelló lo que ha dicho es que hay que, los jueces trabajarán por preservar las fronteras, la integridad territorial frente a episodios como los de Ceuta.
14: Pedro, este es el primer frente, el judicial enrarecido por Ceuta, por la ley de nietos. Todo estaba ya muy mal, pero claro, llegó el lunes Óscar Puente aquí en Hora 25 y señaló directamente a María Tardón por su pasado político.
20: Proviene del mundo político, ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular.
21: No confía, por tanto, en la imparcialidad de María Tardón.
20: Desde luego, hasta la fecha ha dado muestras, yo creo que de cierta, de que se pueda dudar de su imparcialidad, desde luego sí.
14: Así estaba el ambiente en las horas previas y así ha sido el acto de esta mañana. Por cierto, estas palabras de Óscar Puente no son solo de Óscar Puente, porque luego fueron respaldadas por la portavoz del Ejecutivo Moncloa y también por otros miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente este debate ha estado esta mañana sobre la mesa de Hoy por Hoy con Aymar, independencia de la justicia, injerencias políticas, y en este debate hemos escuchado esta interesante reflexión de José María Fernández Seijo, que es el vocal del Poder Judicial. Le hemos preguntado abiertamente si tienen sesgo político algunos jueces.
22: Hay algunos jueces que están actuando como operadores políticos en determinadas situaciones. Hay la protesta ante procesos legislativos que ni siquiera están iniciados, la defensa a veces pública en espacios públicos de opiniones personales, eso genera inseguridad, eso es una realidad.
14: Operadores políticos. Tenéis la conversación completa en la app y en la web de la SER, en cadenaser.com. Este es el primer frente, ese enfrentamiento abierto entre el gobierno y la justicia, con este mensaje que ha enviado esta mañana al Poder Judicial sobre los papeles desclasificados por el Ejecutivo. Segundo frente, al margen de las interpretaciones, pues están las evidencias. La primera es que para tener el dibujo completo, pues necesitamos las conversaciones que faltan, las que no se han desclasificado, comunicaciones que pueden ser importantes, que pueden ser clave, secretas todavía, y que suponemos en algún momento se van a incorporar a una investigación judicial. La gran certeza, en cualquier caso, es que hubo avisos, pero esos avisos no se elevaron adecuadamente ni se trasladaron por los canales adecuados, idea en la que ha insistido esta mañana el ministro Marlaska.
23: No es que no lo preveyera el CNI, tampoco lo preveyeron los sistemas de información de Policía Nacional, de Guardia Civil, tampoco Europol, tampoco Frontex, que también están trabajando sobre el terreno, tampoco el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que también está trabajando. tampoco los servicios de inteligencia marroquíes, que también están trabajando. Nadie lo preveyó, no se está culpando a nadie.
14: Falló la previsión. Precisamente esta mañana con Aymar también ha estado el delegado del gobierno en Ceuta, departamento a quien, recordemos, el CNI envió un WhatsApp advirtiendo sobre una entrada de emigrantes en la ciudad autónoma. Este mensaje se envió un día antes, pero delegación no lo consideró una alerta como tal. Miguel Ángel Pérez Triano y los sobres lacrados.
1: CNI avisa con un sobre lacrado a la persona que tiene que avisar, o a lo mejor con un informe de situación, pero el CNI no manda un WhatsApp de esas características a un jefe de gabinete. No se valoró correctamente lo que ocurrió. Y entonces los refuerzos que había en la frontera pues eran pensados en el contexto en el que la Guardia Civil no podía hacer esos rechazos en frontera. ¿Suficiente para lo que ocurrió? Pues evidentemente no.
14: Sobre lacrado no. Pero ni se elevaron esos avisos ni los canales parecían los más formales. Ahora bien, inquietud había y hubo comunicaciones, que es algo que el gobierno, recordemos, puso en duda durante los primeros días. Paso lógico a partir de esta desclasificación, lo decíamos antes, hay conversaciones que todavía faltan, que no conocemos todavía los detalles, y María Tardón, la jueza que lleva el caso, Miguel Ángel Campos, nos lo contabas a las dos, ya le pide a Bolaños toda la documentación que se ha desclasificado para incorporarla a la investigación. Muy buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Providencia de la titular del juzgado 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, mediante la que pide formalmente al ministro de Justicia la remisión por conducto oficial de todos los documentos publicados ayer por Moncloa, los 40 informes del CNI, Policía, Guardia Civil y otras agencias estatales sobre lo acontecido el pasado 30 de julio en Ceuta. La jueza Tardón, que nos ha confesado que ya se ha descargado los documentos, pero que los reclama así oficialmente, los incorporará de esta forma al procedimiento. La magistrada cree que puede encontrar contribuir a esclarecer por qué se produjo la entrada masiva, quién organizó y alentó la misma, si se avisó y previó el alcance del evento migratorio y qué respuesta se dio por parte de las autoridades competentes.
14: En esos papeles están las comunicaciones de las que hemos hablado en las últimas horas del CNI con la delegación del gobierno y, ojo, también las comunicaciones de la unidad de inteligencia de la Guardia Civil, que escaló sus investigaciones y sospechas al Estado Mayor. Se activaron refuerzos, pero desde luego muy por debajo de la dimensión de lo ocurrido, que existía como previsión, que no existía como previsión en ningún sitio. Ampliamos, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, evidentemente el refuerzo operativo que se movilizó no fue suficiente para contener la avalancha en Ceuta. La Guardia Civil tiene movilizados a 240 guardias civiles en el momento en el que estimaban que estaban entrando unas 27.500 personas. Un refuerzo sin duda corto, porque la Guardia Civil mantiene que en ningún momento recibió un aviso preciso que les anticipase de la dimensión real de la avalancha que se vino encima. No esperaban 80.000 personas y, aunque lo hubiesen sabido, nos insisten, era casi inasumible contener esa masa humana. En cualquier caso, el CNI se avisó de la difusión masiva de mensajes en los grupos de redes sociales, una información que entienden habría sido más que suficiente para haber reaccionado con mayor contundencia. La pregunta es si esa información escaló, y sí, lo hizo. Es información del sistema de alerta temprana que el CNI remitió a la UC3, es decir, a la Unidad de Inteligencia de la Benemérita, escaló hasta el Estado Mayor de la Guardia Civil, pero en el momento de la entrada masiva solo había 3 pelotones de 60 guardias civiles. Los primeros refuerzos no llegaron hasta las 12:30 de la mañana, cuando la masa de gente era ya incontrolable.
14: Tercera pata de este asunto, la política. El Partido Popular insiste en que todo esto demuestra que el gobierno tenía más datos de los que ofreció, que sí existían estos avisos del CNI y que no se actuó en consecuencia, comprometiendo por tanto la seguridad del país. Feijóo ha estado esta mañana en ese acto del Supremo, no ha hablado. La dirección del Partido Popular, viendo que algunas opiniones en el partido, reacciones, han sido bastante, digamos, atomizadas, ha pedido a sus varones que dejen a Génova centralizar las respuestas y los discursos. En cualquier caso, la dirección del PP, Julia Molina, es durísima, ¿no? Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Sí, fuentes populares señalan que han instalado una especie de mando único en el PP. Feijóo ha enviado esta mañana un mensaje a sus presidentes autonómicos pidiéndoles prudencia, que no hagan declaraciones sobre la desclasificación y dejen que sea la dirección nacional quien tome la palabra. Génova pide no sobreactuar porque están convencidos de que lo que conocimos ayer es solo una bomba controlada del gobierno, así que hoy la voz se la han dejado a la portavoz parlamentaria Esther Muñoz.
24: Yo creo que debe ser el primer gobierno del mundo que ataca al Estado. Ellos están gobernando y han entendido que la mejor fórmula de salir de que toda España les haya pillado en su mentira es atacar al mensajero, que es el CNI.
15: Muñoz, que sigue insistiendo en que el gobierno sabía lo que iba a ocurrir e hizo política de brazos cruzados. En el PP están preocupados porque se desvirtúe su mensaje o haya posicionamientos contradictorios, así que Feijóo pide ser él quien marque los tiempos y lidere la estrategia. Es un mensaje que traslada unos días después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijese en una entrevista que si fuese presidenta rompería las relaciones con Marruecos, una postura que Génova no no respaldó.
14: Básicamente, que no se desmadre la postura oficial. Gracias, Julia.
15: Hasta luego.
14: Si de algo parece haber servido la desclasificación de ayer de los documentos, de los papeles, además de colchón para el discurso del gobierno, es para aplacar un poquito el discurso de los socios, que fueron muy críticos el otro día con Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Esta mañana, Sumar, o por ejemplo Bildu, ha bajado muchísimo la presión sobre la parte socialista del gobierno. Estos son Alberto Ibáñez de Sumar y Merche Purúa de Bildu.
2: Es real que los documentos no son contundentes, que no son por los cauces oficiales, y quizá justamente lo que hay que organizar es porque estas cosas se hacen por WhatsApp entre gente que no está en la escala de mando. Y creo que, por tanto, hay gente que va a tener que tomar, asumir responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir.
3: En cualquier caso, una comunicación a través de WhatsApp a una persona que no es un cargo de primera línea en el gobierno, yo creo que difícilmente se puede interpretar como un aviso oficial como tal.
14: Los socios más tranquilos. A quien no convence los documentos, desde luego, es al presidente de Castilla-La Mancha, García Page, asegura, atención, que la gestión ha sido un desastre y que, ojo, llega a comparar en una entrevista en Onda Cero todo lo que está pasando con Ceuta con la gran mentira de Aznar en el 11M.
5: Yo creo que estamos ante uno de los grandes desastres de gestión que, como no se dé prisa el gobierno, puede terminar pasando como la primera o segunda gran mentira de la democracia. Ya tuvimos una muy clara cuando todo el pueblo español se convenció del tema de la guerra y de la autoría de los atentados del 11M. Tienen que darse prisa, espabilar, porque están en la fase en la que toda España se crea que la mentira se ha elevado a la categoría, digamos, de dogma, ¿no?
14: García Page, esta mañana, como digo, en la antena de Onda Cero. Y en este punto vamos a regresar al Supremo. Ya decimos que además del acto, de los discursos que hemos escuchado, pues han tenido lugar los corrillos, y ahí hemos conocido algún dato más a través de fuentes de Casa Real sobre el futuro viaje que va a realizar el rey y la reina a Ceuta. María Manjabacas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
14: Y se está preparando
6: fecha.
14: Ya.
6: Sí, sí, uh-huh. Se está preparando. Lo que no tiene es la fecha. Todavía no se ha decidido, pero lo están preparando Moncloa y Zarzuela. Y novedad confirmada, como tú ya lo decías, van a ir los reyes, lo que al viaje le da un carácter más social, más popular, de acompañamiento a los debutíes. Distinto sería que fuera el rey solo al mando de las Fuerzas Armadas. Podría tener otra lectura. En cualquier caso, está ya confirmado, van los dos. Está por confirmar la fecha. Y este viaje, nos han dicho, también estaba previsto para este año, pero la crisis ha retrasado los planes. No es fácil encajarlo, pero el viaje ya podría anunciarse si cogemos la fecha del presidente del gobierno en las próximas semanas.
14: Gracias, María.
6: Un abrazo.
14: 3:45. Todavía sobre la crisis de Ceuta, noticia de última hora, Aldo Gómez, porque hoy está previsto que lleguen a Navarra las primeras menores migrantes procedentes de Ceuta.
10: Sí, el gobierno de la socialista María Chivite acogerá a 5 de estas niñas, de las que 2, de hecho, van a llegar hoy allí a la comunidad foral. El Ministerio de Infancia estima que en todo Ceuta hay en torno a 700 menores no acompañados, y de hecho la ministra Sira Rego ha mandado este mensaje al resto de comunidades autónomas.
25: Un llamamiento a la responsabilidad. Si Navarra puede acoger niñas y se comprueba que es viable esta acogida, tiene que ser viable y tiene que ser posible también por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular.
10: Y esto es relevante, Casal, este traslado a Navarra, porque para que se haga efectivo, Ceuta debe dar su visto bueno. Ya hemos oído al presidente ceutí, a Juan Jesús Vivas, mostrar sus críticas estos días y su postura favorable a que todos los que entraron en Ceuta vuelvan a sus países de origen.
14: Para abrochar todo este amplio bloque sobre Marruecos, nos queda una cosa más. ¿Qué se dice Marruecos? Allí de momento alivio, porque los papeles no vinculan directamente, al menos a ese país, a Marruecos, con lo ocurrido, no existen pruebas, así que con este alivio pues afronta este asunto hoy la prensa marroquí, los medios marroquíes, porque el gobierno no habla, del gobierno no existe ni siquiera una reacción oficial como tal. Corresponsal en Rabat, Marc Ferrà, ¿qué tal? Buenas tardes.
26: Buenas tardes. Aquí en Rabat, de momento, ninguna reacción oficial. Al intentar preguntar, tampoco hemos obtenido respuesta. Si abrimos la prensa, encontramos diferentes enfoques. Por ejemplo, el 360 escribe que más que arrojar luz, estos documentos han aumentado la confusión. Remarcan que una vez publicados, se han lanzado dos relatos enfrentados, dicen, uno dirigido contra Marruecos y otro contra la gestión de Sánchez. Otro medio, como el Medias Bancatra, apunta que no aportan pruebas concluyentes y leemos, debilitan el relato acusatorio contra Marruecos. Sí que destacan que la principal novedad es el aviso que el CNI mandó a Rabat. Un último medio, el Yabiladi, cuenta que estos documentos evidencian una estrecha cooperación entre los servicios de inteligencia españoles y marroquíes. Otro tema que hoy aquí se va a seguir de cerca es la ley de nacionalidad para los saharauis, un tema del que de momento no encontramos muchas referencias y que aquí coincide con el inicio de la campaña electoral.
14: Y que se debate y que se va a aprobar en el Congreso de los Diputados. Y luego está lo del Mundial de Fútbol, que va a traer cola, por si faltaba algo. Marruecos afirma que la final del Mundial tendrá lugar en Casablanca. Es el Mundial, recordemos, que España organiza de forma conjunta con Portugal y con Marruecos. La declaración la ha firmado el presidente de la Federación Marroquí y lo dice, insisto, en un momento de muchísima tensión tras lo ocurrido en Ceuta. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Antón, el contexto es importante, claro, el debate es verdad que no es nuevo, pero entiendo que esto, en cualquier caso, lo tiene que decidir la FIFA y no hay que olvidar que este señor lo dice además antes de unas elecciones en su país.
0: Es importante esto que dices, pero también hay que recordar que lo han repetido mucho en privado, que en despachos clave del mundo del fútbol Marruecos lleva meses diciendo que su relación con Infantino y con la FIFA les va a dar la final de ese Mundial 2030. España prefiere guardar silencio, hemos hablado en privado con la Federación Española de Fútbol y no quieren atacar al socio de candidatura, piensan que tienen que ser leales, pero recuerdan que por seguridad, por instalaciones y por experiencia, no tendría sentido que la final no fuera en nuestro país. El estadio que proponemos con más fuerza es el Bernabéu, eso prefieren guardarlo en secreto, pero están seguros que de la mano del gobierno van a conseguir que la final se dispute en nuestro país.
14: Pero el lío está garantizado. Miana, te escuchamos ahora con Paco Jo en Ser Deportivos. Dos voces más. La primera, la encargada de negocios de la Embajada de Israel en nuestro país, que esta mañana participaba en un desayuno informativo. Esta es la advertencia que ha puesto sobre la mesa, los riesgos de no colaborar con Israel.
7: A veces se pone de lado la seguridad de los españoles. No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también el precio sobre los ciudadanos españoles. Eso yo no lo quiero ver, me imagino que tampoco ninguno de vosotros.
14: Este es el aviso. En ese mismo acto estaba el expresidente del gobierno José María Aznar, sobre nuestras relaciones con Israel. Ha pedido que se retomen y además en plena crisis con Marruecos.
8: Estos días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes. De esos aliados con los que conviene contar en las crisis.
14: Ideas que deja Aznar votando. No sabemos si se está refiriendo a Aznar, que lo parece, a que lo que pasó en Ceuta es la consecuencia de nuestra política internacional y de nuestras relaciones diplomáticas con Israel. En fin, a la vuelta, última hora, suben los tipos de interés.

0: pena ser i ser Catalunya. El so de la vida.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, valorado.
2: Y otra, valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Volver a Europa.
4: Volver a levantar la copa.
5: Volver a Neptuno.
6: A Cibeles.
7: A Canaletas.
8: A la Plaza Nueva.
9: A la Plaza Mayor.
10: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
11: No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
12: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómprenselas ya y deje de dar pena.
13: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
14: El 15 y el 16 de septiembre, Madrid se convertirá en la capital mundial del fútbol de la mano de World Football Summit. Clubes, ligas, federaciones, patrocinadores, proveedores, plataformas tecnológicas, todos bajo un mismo techo para dos días completos de conferencias, debates y networking. Compra tu entrada en worldfootballsummit.com. Colabora la cadena SER.
15: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
16: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora el pequeño.
17: Aunque igual entra un socio.
16: Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
15: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
18: Has seguido los rumores, has esperado los fichajes, has contado los días para que vuelva el fútbol. Pero el verdadero inicio de la temporada llega cuando te lo sabes todo. Consigue la guía de la Liga de As, actualizada a cierre de mercado, con toda la información de la Liga, Liga F y competiciones nacionales e internacionales. Ya en tu kiosco con As por solo 7 euros.
0: Cadena SER y SER Cataluña. Al so de la vida.
19: Bona tarda, Mustafa.
20: Bona tarda.
19: Comencem amb pregunta de nota, amb pregunta d'examen i de nota.
20: I de...
19: Sí.
20: D'actualitat.
19: Ja veuràs, ja veuràs.
20: D'actualitat.
19: Sí, ja te l'esperaves. Que és que, com li explicaries a algú que no tingui ni idea de res, que acabi de baixar d'una ermita de dalt de la muntanya, què està passant a Ceuta?
20: El que està passant a Ceuta, de manera molt resumida... és el resultat d'un estat on no hi ha garanties socials, la gent tem el seu futur, el seu futur és radicalment, absolutament incert, tot i que no és el típic el país que pateix gana, fam, però és un país que pateix, diria, fam de llibertat, fam de llibertat d'expressió, i, òbviament, no hi ha garanties, diguem-ne, perquè un tingui confiança per romandre ahir i fer alguna cosa positiva. Manca de sanitat, manca d'educació, cada cop es privatitza tots, cada cop s'inverteix més en els camps de futbol que no passa a la gent, a la educació, a la sanitat, a la justícia, no hi ha justícia. El Marroc és un estat profundament, però profundament, ho repeteixo sempre, profundament corrupte. Per tant, és el resultat de tot.
19: Aquesta seria una part.
20: Una part. L'altra part és el resultat de les fronteres, aquelles coses molt artificials que es va crear pel ser humà, i que també, òbviament, ajuda que la situació dramàtica encara torni més dramàtica, perquè a part de les fronteres hi ha una barrera, diguem-ne, com es rep la gent, com la gent que afronta aquí a anar quan decideix immigrar. Llavors, aquí tenim un altre problema, que és el racisme, que és no? I la deshumanització que hem vist a Ceuta és molt greu.
19: A l'estrena d'Hora 25, amb el José Luis Sastre, vas participar, vas entrar per telèfon, i vas dir: espero que el malestar, la preocupación y el miedo no se conviertan en odio, conflicto y violencia.
20: Sí.
19: Estem a temps?
20: Jo crec que estem a temps si els encarregats i els govern actual o el responsable de les institucions facin tot i ho facin ràpid. Com més temps triga la situació, més la situació serà una excusa a l'extrema dreta i la part reaccionària, sigui política o sigui també una bona part de la població a Espanya i a Europa, cada cop tendeix a ser més reaccionària. Per tant, això, si no es resol ja, això seria encara més greu.
19: I com es resol? Perquè aquí tenim, o sigui, un problema per tots. Vull dir, com ho resolem? Perquè també hi ha els saudis que de cop s'ho han trobat allà.
20: Crisis, drames humanes, solucions humanitàries. No hi ha més. No hi ha més. Polítiques humanitàries.
19: Això ha portat a la pràctica, què vol dir? O sigui, si ara tu et digués al govern, com ho podem solucionar, tu què els hi diries?
20: Doncs, partint, per exemple, és molt greu, encara hi ha menors al carrer, amb les seves famílies, menors de 8 anys, aquest dia s'han pedregat un, i això és molt greu. Llavors, això per anar... ha d'haver solucions immediates. Protecció, protegir, donar les necessitats necessàries i ja veurem després com es podria aplicar la llei d'estrangeria. No es pot parlar de l'aplicació de la llei d'estrangeria i encara la gent està al terra.
19: Si tenen a fer els serveis mínims, que és atendre les persones, perquè és una cosa que no hem d'oblidar mai, que abans que d'aquí o d'allà són persones,
20: sí.
19: I després... Dius, ja veuríem, aquí és on no ho tenim tan clar, no? Com ho fem?
20: Si els apliquem o no la llei d'estrangeria, o puguin presentar o no o optar pel dret d'asil, però primerament a les coses necessàries que requereix un ser humà, coses necessàries, o sigui, mínimes, és el que es demana.
19: Però Mustafa, entenc que els milers de persones que estan allà implicades... no totes rebran l'asil o se'ls aplicarà la llei d'estrangeria.
20: Per descomptat, això ja ho han avisat, que la majoria els tornarien al país d'origen, perquè, òbviament, jo no sé quina manera o quin, en el poc temps que els hi queda, o cada cop més temps apreta, com sabrien si el menor és menor, com sabrien si és major d'edat, llavors aquí ho haurien de fer en poc temps i això, doncs, jo crec que ja tindrà molta feina.
19: Tens informació de com ho està vivint la societat marroquí que està vivint al Marroc, tot això?
20: Sí, òbviament. A la gent, doncs, al nivell, per exemple, laboral, hi ha una explotació laboral tremenda. Per exemple, per dir un exemple, no hi avança en el tema d'altres laborals. El salari mínim interprofessional no arriba ni tan sols als 300 euros. I si hi ha alguna empresa que volia, en aquest cas, agafem el cas d'exemple de Renault, que és la propietària del Dacia, en principi pagava, quan es van instal·lar allà a Tanger, pagava un salari decent, duria 800 euros a un pió. Amb la protesta de la patronal que explota la gent allà, doncs el Dacia i el Renault no tenia el remei sinó rebaixar-ho a 500 euros. És un exemple. Això vol dir que no hi ha cap interès ni a l'Estat, al govern absent. El govern és com un... són res, no mana, sinó mana a l'estat profund i, per tant, òbviament, aquí l'estat profund és la monarquia, els militars, l'organització secreta, etc.
19: O sigui, la societat marroquí, pel que tu m'estàs dient, entenc que empatitza, que entenc que tanta gent hagi fet aquest viatge, que és un viatge a l'incertesa més absoluta.
20: Òbviament, la majoritàriament, i ningú, òbviament, pot dir-ho de manera obertament, sinó que la majoria absoluta del poble marroquí ha estat en compte que la gent vagi i ho intenti per millorar la seva vida. Això és el que diu, al contrari, menteix.
19: I tu, que ets educador social i passes moltes hores amb xavals que podrien estar allà a Ceuta, n'has parlat amb ells del tema?
20: Sí.
19: Com ho veuen ells?
20: Els que viuen aquí i resideixen els menors d'aquí, doncs estan contents que tots els menors vinguessin aquí. Sí, tots els menors, perquè saben i han patit les conseqüències. Hi ha violència de l'Estat, òbviament no està tan cristal·litzada, no està tan visualitzada aquí des d'Europa. Hi ha violència de la societat mateixa, hi ha violència de la família, etc. Tot és un, no? Que és una, al final, res funciona bé, no? Tot i, des de fora es veu el Marroc és un país, un exemple. No, això és, no és cert.
19: El que és...
20: Hi ha pobresa, empènia als menors a fer el pas i creuar a l'estret.
19: El que és un merder descomunal i un fracàs de diversos sistemes.
20: Exactament.
19: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'educador social i advocat especialitzat en estrangeria, el Mustafà Asri.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Mustafà Asri amb el músic libanès Marcel Khalif, que amb aquesta cançó, que traduïda al català vol dir exactament "Enyoraré el pa de la meva mare", que és un tema que neix d'un poema del palestí Mahmoud Darwish, i que, si no m'equivoco, Mustafà, el va escriure a la presó, aquest.
1: A la presó, sí.
0: Què feia a la presó, aquest poeta?
1: A la presó, doncs, perquè participava a la resistència palestina, en aquest cas la ULP.
0: Sí, contra... estem a la presó israeliana.
1: Sí, israeliana, sí. Sí, llavors... el Mohamed Darwish, Mahmoud Darwish, doncs, tenia un historial molt important a la resistència palestina, d'esquerres en aquell moment era, i llavors era un poeta, era un exemple del millor poeta, era un poeta sobren les paraules per descriure el Mahmoud Darwish. Doncs una de les quantes cançons que va escriure, poesies que va escriure, és aquesta que l'ha cantat el Marcel Khalif als anys 70.
0: Que tu estàs establert aquí a Catalunya des de fa 27 anys, crec.
1: Sí.
0: Continues enyorant el pa de la teva mare?
1: Molt.
0: Tens família?
1: Moltíssim.
0: Tens la família a Tànger?
1: Tinc a la meva mare a Tànger, ve tant en tant aquí, perquè ella no li agrada, tot i té el permís de residència, no li agrada molt venir aquí, li agrada estar molt amb les seves plantes, amb el seu hort, petit hort, al terrat que té, és el que li deixa estar allà. Llavors, el temps que roman allà, doncs a vegades, jo penso, l'has de visitar.
0: I va sovint?
1: Per menjar, per provar el seu menjar.
0: I com està Tànger avui dia?
1: Tànger, a veure, la Tànger de la meva infància era més natural i innocent com a ciutat, autèntica, no? Ara no, ara és molt capitalista, on hi ha moltes empreses multinacionals, per imaginar com és, llavors en la meva època era... Hi havia com a 300.000 persones, habitants.
0: Hi ha com un milió, no?
1: Ara més d'un milió, gairebé 2 milions, diria jo. L'últim cens, el 2020, gairebé 2 milions. 1.900.000.
0: El creixement és...
1: Per mi és brutal.
0: Aberrant.
1: A part d'això, clar, ficar-hi polígons industrials on estan multinacionals, fins i tot una fabricant de l'avió, una marca d'avions... I no fer-hi infraestructura suficient, això castigar i deixar a una ciutat al tot allò que li pot perjudicar. O sigui que, tot i això, Tànger encara té una part, especialment la ciutat antiga, manté allò, no, el dia a dia, la quotidianitat, diguem-ne, que de Tànger de sempre, no?
0: O sigui, allà però... sí que et retrobes amb el Tànger de la teva infància.
1: Exacte, tot i hi ha un foment de que perquè hi hagi foment com a ciutat del turisme, encara Tànger resisteix davant d'això. Encara que el turisme està en augment, Tànger resisteix perquè té una part més autèntica.
0: Quants éreu a casa dels Asri quan eres petit?
1: Bueno, bastant. Érem bastant.
0: Què vol dir bastant?
1: 10 germans.
0: 10 germans?
1: Sí, 7 germans i 3 germanes.
0: Més sí. A pare, mare?
1: Els mateixos.
0: O sigui, a casa vivíeu 12 persones.
1: 12 persones érem. En un barri que es diu Casa Barata. És un barri típic. Bueno, típic. Que el franquisme, quan hi era a Tànger, doncs el va construir pels militars i nosaltres, bueno, òbviament, després de la... entre cometes, la independència del Marroc, doncs nosaltres era una oportunitat perquè el meu pare pogués llogar un pis assequible perquè era un barri, diguem-ne, una mica de la ciutat, però ara ja està dins de la ciutat.
0: Si vas trigar anys en conèixer la intimitat, no?
1: Sí.
0: Amb tanta gent a casa.
1: Bueno, intimitat allà és diferent que el concepte de la intimitat aquí, però allà, òbviament, quan un... vol fer alguna cosa íntima, perquè sembla perdre alguna cosa, canviar la roba, doncs, o el que sigui, l'altre ja sap que està allà, llavors s'ha de respectar un moment, i ja està, o sigui, canviar la roba, etc. Però la intimitat, el concepte europeu no és el mateix que el concepte nord-africà, i menys encara africà. És això, és que nosaltres, això no era cap problema, tot i eren, em sembla, 3 habitacions. I dormíem 4 germans.
0: Clar, sortiu a 4 per habitació.
1: Exacte.
0: I 100 anys, hi havia pa per tothom?
1: Sí, aquí està el punt, perquè el meu pare, tot i va treballar molt i dur en una... Per cert, el meu pare va començar a treballar en una fàbrica de ciment i el seu jefe va ser el Molins, aquí, Ciment Molins. Va treballar amb Ciment Molins quan tenia l'empresa a Tetuan. I després de traslladar de Tetuan a Tànger, llavors es va traslladar ell també a Tànger a viure. Això diria als anys... finals dels anys 50. I llavors, bueno, va treballar bé, perquè treballava en el laboratori d'això, més o menys cobrava bé, però no era, òbviament, no era suficient. Era l'únic sostenidor de tota la
0: família. Hi havia moltes boques a alimentar.
1: A alimentar molt.
0: Que tot i 7 anys, tu vas estudiar tot el que seria primària i secundària.
1: Vas estudiar primària, secundària...
0: I allà ho deixes.
1: Sí, però hi ha una cosa important a l'educació que ens van inculcar, que ara avui dia s'ha perdut radicalment i s'ha perdut totalment, és allò de conformar amb allò que tens. No? Si hi ha pa doncs amb sucre i oli d'oliva, doncs pa amb sucre i oli d'oliva. Si hi ha pa amb tomàquet, doncs pa amb tomàquet. No necessitàvem... per estar bé, alimentats, o el que sigui, no necessitàvem menjar carn per dir que estem... No era necessari.
0: El que hi havia.
1: El que hi havia. Però hi havia una cosa que no està ara. Quan sorties a Tànger, respiraves aire pur i bebes aigua neta. Ara, per contrari, la gent menja bé i està molt malament que abans. Ara la gent menja malament, respira malament i beu malament, perquè tot està gairebé contaminat, tot està malament. No era com abans. Abans, quan jo menjava un...
0: Un can a l'optimisme ens estàs fent, Mustafa.
1: Abans, quan menjava pa integral amb tomàquet, a l'olor de tomàquet, quan jo obria l'olor de la tomàquet a la meitat, l'olor de tomàquet arribava a 5-10 metres.
0: Un moment, tu a Tànger ja menjaves pa amb tomàquet?
1: Sí.
0: I això?
1: Sí, bueno, pues forma part de la dieta mediterrània. Som a la Mediterrània.
0: Nostra, això jo pensava que això és a l'època que estaves a la Jonquera o a
1: Llavors,
0: Figueres.
1: Llavors, el que equivalent a l'escalivada, nosaltres el preparàvem a casa, amb carbó.
0: Sí, és que al final...
1: És el mateix.
0: Estem allà.
1: La riba nord i la riba sud és la mateixa.
0: I per què vas deixar d'estudiar?
1: Doncs volia una mica... Perquè vaig arribar, sempre nosaltres fèiem cas no només als pares i als mares, els que en diuen, sinó també havia com una humilitat a l'hora d'escoltar de tot. Tot aconsellava i tot educava i tot aportava per nosaltres com a diguem-ne, infància, no? No com ara. Hi ha molta individualitat. I el que em deien sempre, el forner o el que...
0: Sí, la gent del barri.
1: La gent del barri. Millor a un ofici, perquè estudiar és una pèrdua de temps i una pèrdua d'això. D'una manera em va...
0: Que macos,
1: Tenint en compte que nosaltres, òbviament, teníem la dificultat econòmica, etcètera, doncs volia, doncs, a part d'ajudar, desenvolupar-me a mi mateix... laboralment.
0: No? Sí, aprendre un ofici...
1: Exacte.
0: Portar diners a casa.
1: Sí. I l'ofici que vaig començar a fer, doncs, era mal ofici, doncs, el comerç. El comerç de mercaderies normal. Roba, teixit, menjar, de Ceuta a Tànger, no? Era...
0: I era un mal ofici, aquest?
1: Mal ofici en sentit que res declarat, etc. Que nosaltres guanyàvem la vida i també era... Jo haig de reconèixer que havíem de subornar per passar a les mercaderies de Ceuta i vendre-la a Tànger o a Tetuan, no? Perquè feien controls i que, en principi, segons la llei, en aquell moment, era un contraband, no?, de mercaderies. I llavors ens beneficiàvem tot. Jo també, perquè era una merda. Però, clar, després, el que feia els agents, els gendarmeries en aquest cas, ja sabien que tu quan guanyaves més diners, llavors saben que tu ja has guanyat més diners i llavors et volen...
0: Que et van apretant.
1: Exacte.
0: És el que tenen les piroles.
1: Estàs entrant en una dinàmica de... Al final, dinàmica de corrupció, dinàmica de... No?
0: Una... Com més tinguis, més sí, voldré que me'n donis.
1: Però cal esmentar que el contraban de Ceuta i Melilla cap al Marroc alimentava moltíssimes famílies. Moltíssimes famílies, eh? Milers i milers de famílies, eh? Era una manera d'això. Dues coses que alimentaven el nord del Marroc. Dues. El cultiu del haixís i això.
0: I ja no ho alimenta?
1: Ja no. Les dues no. Les dues coses, el haixís ja està cada cop apoderat per part de l'Estat a través de laboratoris sota el pretext de que això s'està orientant cap a la medicina, però és mentida.
0: De quin estat?
1: El Marroc.
0: Ah, del Marroc.
1: Sí.
0: Digue'm, què ens dius ara que ve? Ja. Entra la Guàrdia Civil ara per la porta. Tu aquí dient aquestes coses.
1: Llavors, cada cop monopolitzat per l'estat profund, com dic jo, per els militars, sempre els militars i l'estat profund han aprofitat. Han aprofitat dels traficants perquè, bueno, i també jo diria fins i tot certes autoritats al sud d'Espanya també estaven implicades, això des dels anys 70, 60, 70, 80, en el tràfic. Jo crec que encara segueixen, però l'únic que el Marroc darrere anys vol que tot l'ingrés d'aquest cultiu sigui monopolitzat encara més per això. Per això han retallat molt les sortides de les barcasses, de l'això.
0: I per això no s'ha de fumar porros.
1: És un tema molt complicat, és un tema dels temes intocables al Marroc i, per tant, sortosament que aquí estic parlant, jo ho parlo el mateix també, o sigui, és que no, el que és l'obvietat és quan tu visites a les zones on cultiven, tothom passa per el seu cotxe al costat dels cultius. És fàcil de treure i prohibir.
0: És un elefant en una habitació, no?
1: Exacte.
0: Que tothom ho sap.
1: Exacte.
0: I, Mustafà, quan comença a passar-te pel cap la idea de migrar?
1: Doncs, quan va emigrar el meu germà, abans que jo emigrés, l'any 97, llavors comunicava amb mi, deia, ostres, tu estàs allà treballant al mar i que al mar no hi ha futur, i que si vols treballar aquí al mar és més, hi ha més garanties, hi ha més, no? Hi ha seguretat social, hi ha més protecció. Sí que és el... Tot i jo vaig canviar, tot i que jo en el seu moment vaig canviar la professió, igualment la precarietat absoluta la vaig trobar al mar. Tot i vaig fer una formació de capacitació, navegació marítima, etc. I fins i tot la fabricació dels vaixells.
0: O sigui, si estaves al mar vol dir que la temptació de creuar l'estret la tenies...
1: Era més fàcil. L'únic és que és decidir. Perquè la meva relació amb el terra era tan profunda que decidir per mi era una decisió important. Perquè jo sé que la gent es canvia. O no és que es canvia, sinó per experiència migratòria canvia la gent, no? El que jo temia no caure, no fer el pas per no caure en el materialisme, no per mi anar amb cotxe, anar amb moltes coses, etc. Per mi no era necessari en aquest moment, no és el més important, no? I jo veia gent arribant allà, no? I llavors jo... Això em feia por, no? Em feia por caure en això, no? Que l'experiència migratòria em fes això, no? És venir, passar un mes, tornar a treballar... I aquí, òbviament, jo ja tenia informació de que molts immigrants aquí no tenien drets, hi ha racisme...
0: Tu ja sabies que això no era Disneylàndia.
1: Ah, exacte.
0: Que moltes vegades aquesta informació no arriba.
1: Ah, exacte.
0: I no es compleixen les expectatives que té molta gent.
1: Exacte, no era un paradís. La gent patia racisme. Òbviament, a Tànger arribava totes les notícies, especialment Canal Sur, arribava totes les transmissions de fins i tot Cadena Ser. Jo escoltava Cadena Ser.
0: Estem a tot arreu.
1: Arribaven totes les notícies. Òbviament, no les notícies, no la transmissió de les notícies i la transmissió no era com avui dia. Avui dia és fàcil de dir han matat o han assassinat un immigrant o un empleador ha deixat fora un immigrant que hagi patit algun accident greu, etc. Ara és més fàcil, no? Però abans de lo poc jo sabia que aquí no és el que jo... No? Però bueno, doncs al final vaig decidir, bàsicament, per millorar una mica la part professional i també, sobretot, per poder tenir alguna oportunitat més per tornar a estudiar.
0: I això va ser l'any 1999, quan vas agafar un avió, perquè tu vas venir...
1: Amb vaixell.
0: Amb vaixell.
1: Amb vaixell.
0: I aleshores la cançó de Man, El Harrachi, Yarra Ya, va agafar tot el significat del món.
1: Exacte.

0: El llapis a memòria de l'educador social i advocat especialitzat en estrangeria, el Mustafà Asri, i hem trobat la cançó Ya Raya, del músic algerià Daman El Harrachi, que aquest és un tema publicat l'any 1973, que traduït al català vindria a dir «O tu que te'n vas», i va dedicada a totes aquelles persones que han hagut d'emigrar, que han abandonat la seva terra, la seva família, doncs amb el patiment que això comporta, i un patiment que el de Manel Harrachi va conèixer de primera mà perquè ell va emigrar, ell va anar
1: a
0: França, que és on va crear aquesta cançó i també on es va fer un nom com a cantant.
1: Exacte. Ya Raya, es vol dir el que...
0: Ya Raya, no dic ni un nom bé, oi?
1: Ya Raya
0: em pots corregir sempre que
1: sí,
0: calgui?
1: Sí, Ya Raya és el viatge que va, no? El viatger que va, o l'immigrant que va, o la persona que surt d'un lloc i va cap a l'altre, no? Això és Ya Raya, no? Llavors, és això. Bàsicament, la cançó tracta el tema de no només immigrar, simplement immigrar, moure d'un lloc a l'altre, sinó és... amb aquest moviment... és que s'arrenquen moltes coses, no? Especialment les memòries, la comunicació, la naturalesa, la espontaneïtat, tot. I després, què trobaràs quan arribes allà en el destí? Què passarà?
0: La incertesa.
1: No? La incertesa total. Ell gairebé tota la cançó pregunta, no? Què vas? Però al final confirma que per molt que facis que vagis i que donis voltes i voltes i voltes, sempre acabes tornant, no? Llavors, és això, no? Però, bàsicament, el més trist és la pèrdua de moltes coses que la gent perd, no? El gaudí, a vegades la identitat, aquí fa un incís important, no? Llavors, és això, que parla del patiment, no? Parla de... d'això, que he dit, no? Que quan un immigra, el pitjor que pot passar és que s'arrenca del tot, no? O sigui, arrenca, porta tot amb ell, no?
0: Bé, tu estàs parlant amb coneixement de causa, no?
1: Exacte.
0: Tu has viscut això.
1: Allò que se'n diu enyorança, no? Enyorar moltes coses, no? Tot allò que et fa... per exemple, jo quan vaig a Tànger, la primera cosa que faig és anar a visitar la casa on vaig néixer. És això, doncs, hi ha paraules dedicades a això, no? O sigui que quan un emigra, acaba tornant. Jo quan torno al meu passat, a la casa on vaig néixer. I això, per mi, em fa una... fins i tot...
0: El lligam, no? Uau. Tornes a arrelar.
1: És que és el moment en què jo... passo i veig la casa on vaig néixer, llavors això em commou molt.
0: Tu arribes...
1: Clar, és una infància allà al país on vaig néixer. Allà és el millor de la meva vida, que és la infància, és la innocència, no? És això que vaig passar.
0: Tu arribes aquí amb 20...
1: 26 anys, gairebé, sí.
0: T'estableixes a l'Empordà?
1: A l'Empordà, a la Jonquera.
0: I allà què hi fas?
1: Què vol dir? Jo diria a pitjor de la meva... de la meva experiència immigratòria, no? I aquí també parla de que en aquesta cançó parla també del que podem trobar, no? O sigui, que, i allò que canta en aquesta cançó, fet, ell la va formar, aquesta cançó, mateix la va escriure, el Daman Harrach, cantada per Rashid Taha, després amb un estil més modern. Llavors, a la Jonquera, clar, jo vaig arribar a l'Alt Empordà, directament un mes a Sant Pere Pescador, després...
0: Tenies un germà a Figueres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a Figueres, sí. Treballava a Empúria Brava. Llavors, després, quan va sortir un lloc de feina per anar a treballar com a rentaplats en un restaurant...
0: Estaves en situació irregular o
1: no? En situació irregular. Jo ja havia passat el mes que em van donar de visat.
0: Sí, eres irregular.
1: Sí, irregular.
0: És que il·legal és una paraula que no...
1: No, legal, no. Ningú
0: és il·legal.
1: Cap persona és il·legal. Llavors, vaig començar a treballar com a rentaplats i... No. Llavors, allà, en aquell any i mig gairebé que vaig passar, en aquell restaurant, vaig veure i vaig notar, vaig observar moltes coses que em van deixar una mica...
0: Per exemple?
1: L'explotació laboral. No?
0: Clar, està en situació irregular.
1: Sí.
0: Fa que... siguis molt procliu a que t'explotin.
1: Exactament. I gairebé tot.
0: I no tenir cap dret a denunciar-ho.
1: No dret. No, cap, res. No existeix com a persona. No existeix. No, no són persones. Això.
0: I et van explotar.
1: I no són persones, siguessin sent avui dia. Perquè molta gent ara ha rebut resolucions favorables en aquesta nova regularització, l'última extraordinària, i em van arribar i em van felicitar per ajudar-lo i em van dir, ara som una persona, ara, en el 2026. Sí, sí. Imagina't en el 99.
0: Si estàs en situació irregular, no ets una persona.
1: Exacte. Imagina't en el 99. Era encara més fosc. A part d'això, òbviament vaig observar que hi ha molta... La comunicació entre les persones, la relació entre les persones és molt, bastant sofisticada, bastant material, bastant això. I això, òbviament, em va tocar. Perquè jo provinc d'un país, especialment de Tànger, que tot és espontani, tot natural, i les relacions amb gent, i que la paraula donada és el que sempre s'acaba fent, s'acaba, no?, executant, etcètera. I aquí tot en paper, tot això, tot... M'entens com ho dic? I això, òbviament, a part de que per part de... Bueno, no sé si és perquè jo només he estat en un poble on havia molta diguem-ne, explotació sexual a les dones, i llavors també ho vaig observar, molt, no? I fins i tot maltractades, no?, les treballadores sexuals. I això també em va xocar, no? De que, ostres, el que abans pensava que aquí es respectava, no? O sigui que...
0: I no, eh?
1: No, exactament no. Llavors, a la conclusió meva, doncs, tornant a allò que vaig estudiar sobre, no?, sobre el sistema capitalista, sobre com, el, no?, com, el, no?, com és el sistema, no?, en general, llavors vaig dir exactament això, encaixa amb allò que la crítica de molts ideòlegs i molts pensadors que són anticapitalistes.
0: I com vas aconseguir estar en situació regular?
1: Llavors, un any i mig després, el que em va explotar o el que m'explotava em va oferir un contracte. No sé si hi va caure algun missatge de Déu o no sé què era.
0: Pel que tinc entès, aquesta persona era un ex-guàrdia civil.
1: Exacte, ex-guàrdia civil.
0: Clar, vens aquí que un ex-guàrdia civil t'exploti, dius, que tenia la mare que em va parir o m'he fotut.
1: Que tenia una fortuna que, per cert, jo vaig descobrir gràcies a la meva estada en aquell moment que molts guàrdies civils que tenien fortunes van guanyar diners en fer que la gent... o sigui, de portar la gent d'Espanya a França quan hi havia frontera. Jo parlo dels anys 50-60.
0: Les fronteres amaguen, sí, molts secrets.
1: Exacte.
0: Totes. I aleshores tu estàs a la Jonquera i d'allà que vens a Barcelona?
1: Doncs va super... vaig intentar una mica provar o fer, a veure si la feina que vaig optar ho vaig fer a Figueres sigui una mica diferent. Però vas treballar en un magatzem, però és el mateix. Un treball precaritzat i no el donava per el mínim, no? ni per pagar el lloguer, ni res d'això. Era molt precària, també.
0: I vas venir a provar sort a Barcelona.
1: Llavors, el motiu, doncs, a part d'això, em va sorgir la idea de, doncs, a Figueres pensant de voler anar a Barcelona amb l'esperança de tornar a estudiar. Allà em va sorgir la idea. I em van aconsellar, gràcies a un company de la feina aquesta, que era un veí d'Arnius, i em va aconsellar d'anar a Barcelona si jo volgués fer alguna cosa.
0: I aquí a Barcelona el Mustafà va aprendre un munt de coses, entre elles va descobrir la història de Salvador Puig Antich i de retruc la cançó Amargalida de Joan Isaac.

0: llapis de memòria de l'advocat especialitzat en estrangeria i també educador social, el Mustafà Asri. També doncs, hem trobat a Margalida, que és la cançó que el cantautor Joan Isaac va dedicar a Margalida Bové, que era la parella de Salvador Puig Antich quan aquest va ser executat pel franquisme l'any 1974. Tu, Mustafà, com arribes fins a la història del Salvador? Quan la descobreixes?
1: Una de les coses que el nostre pare ens va dir i ens va ensenyar és la història. La història d'Espanya en general, la història de l'Andalus i, per descomptat, la història de la repressió franquista a l'estat espanyol.
0: O sigui, tu a Tànger ja coneixies aquesta història.
1: Sí.
0: O sigui, menjaves pa amb tomàquet a Tànger i coneixies la història de Salvador Puig Antich.
1: No coneixia el de particular de Salvador Puig Antich, sinó en general la repressió que va patir a Catalunya i País Basc. Perquè el nostre pare sempre en deia els que més han patit el franquisme són els catalans i els bascos. I ens va donar amb més detall. Perquè, casualitat, i és una font important, els seus pares, els meus avis, van participar a la batalla d'Anual contra el general O'Donnell, no, el general Silvestre, per la guerra de Rif. El meu pare, per descomptat, els seus pares li contaven tot allò del franquisme que es va... No, o sigui, tota la preparació del franquisme per dur a terme el cop d'estat contra la república... Tot això
0: es va fer allà.
1: Exacte.
0: Al nord d'Àfrica, sí.
1: Exacte. I llavors teníem molt coneixement sobre això, sobre com va ser, fins i tot el meu pare ens contava molt sobre una batalla que es diu, òbviament vaig estudiar sobre ella després, és la batalla del Delta de l'Ebre, perquè hi ha una relació entre aquesta batalla i una massacre feta per un general rifeny, per cert, és el general del de Franco, on va assassinar gairebé 300 dels, els deien moros, els va portar 300 en una nau, perquè deien que no volen matar, ni robar, ni res, volien tornar al Marroc. I com a sanció, com a acció, doncs els va cremar, els va matar tots, els va assassinar tots. Llavors això, doncs...
0: Hòstia, Déu-n'hi-do,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. Això és una de les coses que mai no surten a la història oficial d'Espanya. Llavors el meu pare ens va contar això. Llavors, arran d'això, jo vaig una mica ampliar el meu coneixement sobre la Guerra Civil, etc. aquí. I com era una matèria també necessària per fer l'accés a la universitat major de 25 anys, per mi era important una mica estudiar de tot. I, òbviament, vaig conèixer gent, no? Gent d'esquerres, especialment. Llavors, compartia moltes coses. I llavors vaig descobrir la història del patiment que va patir el Salvador Puig Antich. Especialment perquè jo creia en aquell moment, i sempre ho penso el mateix, el seu assassinat no era necessari. M'entens què vull dir?
0: Hi ha tants assassinats.
1: Exacte,
0: que no eren necessaris.
1: Sí, sí, no, la pregunta era per què l'han assassinat? Sempre jo deia, no? És el mateix que jo veia en molts països ara, no?
0: Bueno, és un cap de turc, no?
1: Exacte.
0: Tu assassinant a Salvador Puig Antich, en aquest cas, estàs enviant un missatge a tothom.
1: Exacte, perquè, exactament. I per això... un acte d'injustícia total i és el mateix que es feia en aquell moment quan jo compartia amb allà a Tànger perquè horcaven, no? Penjaven gent, mataven gent.
0: O sigui, a la història del Marroc hi ha molts salvadors Puig Antichs.
1: Bueno, el Marroc de manera oficial no ho feia, però empresonar-los per tota la vida, sí. Això no deixa també un assassinat per molts estudiants. Molts que van reclamar el dret. El Marroc no els assassinava o feien unes forques com exagerada com a la dictadura d'Egipte, no? Sinó es castigava per tota la vida a les presons. No?
0: I, es matava en vida.
1: Exacte. I llavors, especialment els manifestants que van sortir contra la guerra córrer del golf, etc. Hi va haver moltes víctimes i a vegades preguntàvem per què. Per què és això? I és això, cap d'aturs, i és una mostra de que el resta no facin el mateix.
0: A tots els llocs on t'he sentit o llegit parlar sobre el Marroc, dius el terme règim, el règim del sí. Marroc. A mi, quan aquesta paraula règim m'aboca a dictadura, a autoritarisme...
1: Exacte. A mi, quan en els telediaris o fins i tot, no sé si Cadena Cero fa el mateix, quan intenten una mica parlar de règim o de la monarquia com a responsable dels últims esdeveniments, sempre diuen el Marroc és el responsable, o el Marroc és el que ha fet això, o el Marroc, etc. Per mi, dic sempre el règim, distingueixo el que fan aquestes coses, el que provoca aquestes misèries i aquestes drames humanes del Marroc. El Marroc perquè és un poble, terra, gent de bé, gent bona gent, no és només la monarquia, per això no m'agrada identificar el Marroc, no? Amb això. I clar, hi ha el Marroc, dins del Marroc hi ha Rif, que és la zona d'on soc jo, i a Rif és diferent. Rif sempre hem lluitat contra la repressió, hem defensat la nostra llibertat d'expressió, hem defensat la nostra terra, hem defensat la nostra cultura, per això no m'agrada que la gent inclogui tot el mateix sac. Per això jo sempre, quan dic el responsable, dic, refereixo, utilitzo el terme règim.
0: I si fa tants anys i panys que la divergència i la crítica al Marroc està perseguida, com s'ho han fet el grup de música? A veure si ho dic bé.
1: Sí.
0: Nas El Gigwan?
1: Nas El Gigwan són...
0: Bueno, són... He llegit que són els Beatles del Magreb, li diuen. Els Rolling Stones, deia Scorsese.
1: Exacte. Nas El Gigwan...

0: Això no vol dir que no van a passar per les presons. Sí que van patir. Van patir les escaramuses.
1: Nasr-Gewan,
0: Nasr-Gewan, sí. Nasr-Gewan és el símbol de la resistència, símbol de la crítica i símbol de tot. Per mi, és quan jo escolto Nasr-Gewan, és com... Em puja jo de...
1: Encara rutllen, he vist que tenen concerts a l'octubre a Lió, sí, i a París.
0: Sí.
1: I si t'agrada tant, doncs va, que sonin ja els Nasr-Gewan.
0: Però els components més importants ja estan en altre món.
1: Ah, bueno, però ella segueix. Sí.

0: A Laia Molana, no sé si ho he dit del tot
1: sí,
0: bé,
1: dels més del
0: Guiuan, sonant al llapis de memòria de l'educador social i advocat especialitzat en estrangeria, el Mustafà Azri, que aquest és un tema que, com dèiem, va molt fort contra el que era el rei del Marroc, Hassan II,
1: segon,
0: pare
1: sí.
0: de Mohamed VI, l'actual rei del Marroc.
1: Aquí on es barreja el que és l'espiritualitat amb les reivindicacions. De que reivindicacions... en tot el sentit de la paraula, vol dir polítiques socials, la crítica al temps que arribarà en aquest moment, o sigui, que havia arribat en aquest moment canvis de la societat, individualisme, materialisme, totes les reivindicacions. Però especialment era delicada aquesta cançó perquè, òbviament, si tu cantes allà o cantaves, i fins i tot si estàs cantant en aquest moment cançons o paraules on hi ha molta crítica al règim o a les injustícies, òbviament, eres un objecte de persecució. Per tant, aquesta cançó juntava tot, però, òbviament, sempre... Això va coincidir als anys finals dels anys 70 amb la màxima repressió amb els anys del plom al Marroc.
0: Que tu, Mustafà, ara ja fa, ho dèiem al principi, 27 anys que estàs aquí a establert a Catalunya. Has format família aquí?
1: Sí, estic casat amb una noia de Colòmbia. La vaig conèixer ara fa temps. I tenim una família de dos fills, sí.
0: I ha costat integrar els teus fills a la societat? T'has trobat una societat oberta o, des del teu punt de vista, ha costat?
1: No, jo crec que ara el temps ha canviat i per mi no ens ha costat molt. No ens ha costat molt integrar, però sempre hi haurà dificultats. Sempre hi haurà dificultats. Per molt que jo vagi amb una toga o amb un... o fins i tot... faci tutories educatives a gent, catalans, etc., o parlo l'idioma, o conegui l'idioma, sempre hi ha coses que jo no puc fer. Però jo em considero més aviat... és que integrar és que ja per si és un concepte bastant erroni, allò d'integració, perquè integrar aquí. Això és la meva crítica, perquè quina cultura, perquè... les persones poden tenir moltes diverses cultures. Exacte. Jo això sí. Amb el temps m'he adaptat, m'he naturalitzat gràcies a la Mediterrània. És el que hem dit al principi. Gràcies a moltes persones també, especialment quan vaig arribar aquí a Barcelona, especialment els moviments populars, en què em vaig trobar gent natural. És el que... No tot, però sí, em va trobar amb gent natural.
0: I tu que et dediques a feines de dret especialitzades

0: Ja en estrangeria, que estàs veient que està creixent el feixisme, l'extrema dreta, el racisme. Conserves esperança?
1: A veure, del que està caient, tinc... Jo, com a ciutadà i com a immigrant i com a... em considero rifeny i català, jo tinc por. Jo no puc manifestar el contrari. Jo no puc dir que no hi ha un perill. Hi ha un perill, que es deu al feixisme. I això no, jo no puc negar. Abans jo me recordo quan jo parlava de que aquí sempre hi haurà un perill que es diu feixisme, a la universitat on vaig estudiar, fins i tot el professor em deia nah, això no serà mai aquí. Aquí sempre hi serà gent, lluitarem contra el feixisme. Però allà. Però sempre hi ha esperança. Sempre hi ha esperança. Jo crec que nosaltres, els que som antifeixisme, farem tot el possible perquè aquesta gent no ens mani la nostra vida i no ens digui el que hem de fer, el que no hem de fer.
0: I com ho viuen els xavals amb els que treballes?
1: Els xavals, jo crec que la majoria no són conscients. Hi ha batalla aquells que una mica vol aprendre i vol, de manera voluntària, saber exactament què passarà, perquè té una mica de consciència, o bé entén les novetats i les notícies i ens pregunta, no?, què serà de nosaltres? Com serà? Ens fotran fora? Tot i tenim la nacionalitat espanyola, sempre aquestes preguntes, que ara ve totes les comunitats immigrants, sigui magribines, o sigui llatines, o sigui africanes, que per cert que som africans també, pregunten, fan aquesta pregunta. I per descomptat, els menors també.
0: Ells se senten com a casa? O no ho hem aconseguit?
1: Sempre, a veure, el racisme, hi ha un racisme divers. Jo tinc xavals menors d'edat, òbviament se senten una mica discriminat al metro, al carrer. Hi ha un problema de delinqüència, jo no puc dir que no. Òbviament, on els implicats són els mateixos xavals, però això no dona dret, ni cas just, ni anar a ficar tot al mateix sac. I és el que sovint passa.
0: Doncs hem arribat al final del teu llapis de memòria, que l'acabarem tancant el cercle, perquè tornem a Mahmoud Darwish i a Marcel Khalifa amb la cançó Rita, que ja pot començar a sonar de fons, que a més és una cançó que parla del que estàvem comentant, no? D'una persona que és un palestí que s'enamora d'un israelí, però al mig tenen un fusell.
1: Exacte.
0: I què fem aquí?
1: Això... a Palestina, això, i això és una història real, va existir una esperança que es diu l'amor, no?, entre un palestí i una jueva, no?, un musulmà i una jueva. Però els va separar i que la guerra va fer que això sigui impossible. I a vegades hi ha una arma també, entre, encara que no hi hagi guerra, també passa, i ha passat molt sovint a Europa, a vegades la discriminació, el racisme i això fa impossible a vegades l'amor entre un estranger i una autòctona, una catalana.
0: L'arma té moltes formes.
1: Exacte.
0: Mustafa Arri, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies.
0: Doncs l'equip de Llapis de Memòria, ens acomiadem ja, perquè ja està aquí el Francino escalfant per la banda. Demà estarem a les 3, nosaltres farem festa, però Llapis de Memòria, i seguirà aquí repassant els millors moments d'aquests primers programes de la nova temporada. Gràcies per ser-hi i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Molt bona nit. La CEA entén que la quota específica que negocia la CODA hauria d'incloure tots els treballadors que participen en una obra. Ha estat el president de la patronal, Gerard Cadena, qui ha recordat que en un projecte de construcció no només hi treballen els operaris, sinó que també hi ha molts altres professionals, com ara electricistes, importadors de material o conductors, que també són imprescindibles i, per tant, també haurien de formar part d'aquesta nova quota que s'està negociant els constructors amb l'executiu. En aquest sentit, Cadena admet que ells demanaven entre 300 i 400 autoritzacions, però entén que no poden ser exclusivament per a ells, sinó que caldria repartir-les millor.
1: La CODA tampoc no comptabilitza tot, però clar, aquí hi ha diferents sectors, vull dir, la CODA comptabilitza els seus, però clar, dintre dels seus també hi ha, per exemple, els xòfers de camions, també hi ha xòfers a nivell de transport públic, i per tant definir un sol sistema és molt complicat.
0: Sobre aquesta qüestió, el president de la CEA ha comentat la paradoxa que es produeix quan l'administració autoritza la construcció de noves superfícies comercials, però alhora regateja amb les quotes de treballadors, un fet que genera tensió en el sector, diu. Dues empreses de més de 100 treballadors han demanat activar eleccions sindicals de forma confidencial. Són del sector serveis i quan el Departament de Treball ho aprovi, podran organitzar aquest procediment per escollir el comitè d'empresa i els seus representants sindicals. Així ho ha confirmat la ministra de Treball, Conxita Marsol, després de reunió del Consell Econòmic i Social, que ha donat el vistiplau al reglament que desenvolupa les modificacions incorporades al Codi de Relacions Laborals amb l'objectiu d'incentivar una major representació dels treballadors dins les empreses i fomentar la negociació de convenis col·lectius. Marsol explica com funciona el sistema.
2: Sabeu que la llei va preveure que si hi ha empreses que volen fer eleccions però que no vol sortir ningú i ho poden demanar anònimament al Ministeri de Treball, perquè el Ministeri de Treball digui i convoqui les eleccions amb aquella empresa que ha anat alguns treballadors allà de manera anònima a demanar-ho, doncs el que fa el reglament una mica és entrar al detall de com s'haurà de demanar, quin procediment hi haurà, perquè realment hi hagi el màxim de discreció possible sobre aquestes persones que demanaran això.
0: Per altra banda, el Consell Econòmic i Social també ha validat el reglament del distintiu de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, una iniciativa destinada a reconèixer aquelles empreses del país que acreditin el seu compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes en l'àmbit laboral. I el Morabanc buscarà reaccionar a partir de les 9 del vespre davant del Barça després de l'ensopegada contra el Manresa en el primer partit de la Lliga Catalana. Els tricolors van perdre 74-83 en un partit que van començar dominant, però en què van anar perdent pistonada a partir del segon quart. Un dels condicionants va ser la baixa del base nord-americà James Akinjo, que no va poder jugar per unes molèsties a l'adductor. La seva absència va obligar a Santabac a buscar alternatives en la direcció de joc i va donar protagonisme al jove Luca Botiroli, que amb només 17 anys va haver d'assumir minuts com a base en el seu segon partit amb el primer equip. I aquesta situació, segons el mateix Santabac, ajuda a entendre bona part de les 22 pèrdues de pilota que va acumular el Morabanc. L'entrenador tricolor considera que haver de jugar amb Luca en la direcció del joc va acabar condicionant la circulació de pilota i el joc ofensiu de l'equip.
3: Acabo de decir que estamos jugando sin base, estamos jugando con nuestros dos jugando de base, estamos jugando con un gran futuro de nuestro club, Luca, pero sigue siendo un niño de 7 años y este nivel físico le cuesta. Yo creo que mayoría de pérdidas llegan de esto.
0: Malgrat la derrota, els tricolors també van deixar mostres de potencial que tenen en atac. L'equip va mostrar capacitat per córrer i generar joc, amb Cassio Robertson com a principal referència, autor de 20 punts i 5 triples, i Artim Pusofi, que en va sumar 19. Ara, però, repte a pujar de nivell. El Morabanc es torna a trobar aquesta nit amb un Barça que ja va superar els tricolors diumenge al trofeu d'en Camp, en un partit que els blaugrana van guanyar per 96-100 després de la pròrroga. I un últim apunt esportiu, perquè Diego Díaz assegura que l'estil de joc del Futbol Club Andorra va ser una de les principals claus per arribar i fitxar pel club tricolor. El càntabre, de 21 anys, arriba a cedir pel Racing de Santander després d'haver destacat la temporada passada a l'equip filial.